0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat a una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil, però bueno, ho hem aconseguit. Mos xerren de la seva trajectòria, que és interessant, mos conten el seu darrer llançament, que han tret un disc en vinil, dels seus darrers concerts, dels seus millors concerts, dels seus propers concerts, i també mos conten què collons vol dir el seu nom, que és una cosa que jo no sabia, i ara ja sé, i vosaltres, si escolteu el podcast, també ho sabreu. Res, sense més, escoltem una mica Berlat i continuem amb la seva entrevista.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, tamaquetes, després d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, però suposo que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background

0: del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
1: Ah, sí? Vas tenir allà, després... collons.
0: Sí, vaig tenir
1: allà. No sabia aquesta.
0: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas anant per un altre camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar tal vegada aquest camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, de, no? una mica de fer música en comunitat.
2: Uh-huh. I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va arratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
0: No, però ja 13, però sí.
2: I doncs sí, jo un poc semblant a ell, de bé, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també
1: una història així. Crec que segueix exactament igual.
0: Jo també ho crec, eh?
1: Sí.
2: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un poc de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
0: Ah, ho has dit.
2: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el DCT estudi de Chopin, pues, el meu cap va dir prou. No ho sé. O una fuga d'en Bach, no ho sé, però... li vaig agafar gust, eh? La veritat és que a dia d'avui m'ho estim, però va haver un moment d'aquests adolescents i que només fer allò pues, potser se te queda, no sé, està molt bé poder veure altres bandes i començar un grup i això enriqueix molt, ho recomano a tothom.
1: Home, és una altra forma de fer música, una altra forma de fer... I de créixer com a persona també, vull dir, muntar un grup quan tens un xaval és una cosa que jo et recomano a tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses, no sé, em sembla jo.
2: Total.
0: Sí, jo també estic completament d'acord.
1: Sí, també, bueno, també n'Àngel has estat tocant en sa banda de sa banda de mitjord també, aquest tipus de coses.
0: Sí,
1: no sé
0: si totes aquestes coses... Això,
1: però em sembla que no?
0: Crec que no. Bueno, ho sabria.
1: Sí, sabríem.
2: Claro, no. I mira, i n'Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar amb coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
0: sí.
2: Home, el bombardí també i
0: saps què passa? Que també és piano, és com un instrument molt solitari.
2: Totalment
0: tio,
2: solitari.
0: Com, necessit fer alguna cosa
2: sí.
0: Que me pugui fer... formar part d'algú, saps?
2: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui i a partir d'aquí desenvolupes un poc l'orella.
0: Total, sí.
2: Tu passes bé a casa, encara que estiguis sol. Però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja, d'haver... Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i m'apès que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un poc de música en sèrio en grup, vaja.
1: Explica'm-nos com comença Berlat, explica'm-nos com comença. I quina edat teniu més, sobretot, quan començava en Berlat?
2: A veure, en Berlat... Clar, en Jimmy i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i van conèixer en Cesc arrel de Menorquís pel territori i això devia ser fa pues, 10-11 anys. El 2014-2015 ens van conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent bueno, aquesta és història... clàssica per l'herència de Berlat, un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir, say no more. I el dia següent va cercar un baix per a Wallapop i ja estàvem fent música junts.

0: hombre.
1: Ja estava formant bolo.
2: Sí, sí.
1: Antes no, antes de...
2: Era el manager antes de...
3: Totalment.
2: Fem mojitos, no fem birres i canutos com tothom. Això és un altre nivell. Com era allò que em foties l'altre dia, Sepe? Que no ho podem provar?
3: Un Moscow Mule.
2: Oients de Radio Far i oients, estava boníssima, eh? I t'aclareix les cordes vocals també, que sí.
3: Sí, sí que ho aclareix, tot i que jo segueix com la mateixa veu ronca, però bé.
2: Va, m'he vist, però... Molt bona, molt bona. Xer de fa uns dies que vam estar junts arreglant el món amb en Sepa i en Cesc, precisament, i un parell més. Començava amb Berlat, així com a grup de versions. Ja començava a fer temes propis al començament o com era això?
3: Bé, dius, no, van començar fent versions, sí, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so, que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només feien versions. Versions de... Jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes, no sé què més ara... A veure com venguin més coses. Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses, però bueno, el titular de so és que eren molt dolents com a grup de versions. Això és així. No se mos donava gaire bé, la veritat. Però bueno, a poc a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passàvem bé. I un moment donat, crec que de forma natural... van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
2: quina formació teníeu en aquella... Éreu altres tres o ja hi havia bateria o com?
3: Sí, en Miguel va entrar molt pres després. Miguel... Vale. Primer va venir un al·lot que es deia Nil, que era... clar, era... Jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? Llavors quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, doncs la diferència ja no hi era. Llavors crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
1: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
3: Exacte.
1: Va ser com, necessitàvem un bateria.
3: Exacte, exacte. Sí, sí.
2: Pues res,
3: clar, clar.
2: A descarregat-te-ho a la pop també i vinga.
1: Ah, exacte.
3: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però bueno,
2: Miguel,
3: sí.
2: És d'aquí o és de Barna?
3: Ell és de Barna, sí. De família de València.
2: Vale, okay.
3: Però de Barna, sí. Sí, sí, sí.
2: Vale, hòstia, mira, doncs em sabia, sí, que era.
3: Son pare tocava bateria de jazz. I ell, pues, ho duia mamat de casa, però bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí, sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí i de per allà i a partir d'aquí vam fer Berlat.
2: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
3: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona, i a partir d'allà, després, un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer un pot de estudiar un pot de jazz amb en Pere Arguimbau i companyia, en Guillem i de més, i amb el Suso. I en aquesta època van començar a fer les primeres cançons en català, i també va ser a partir d'aquesta època que van començar a fer algun concert, però molt esporàdic. Realment, quan ens van posar les piles va ser el 2019 i 2020, sobretot.
2: Quin és el primer concert que vau fer vosaltres?
3: Hòstia, és bona aquesta.
2: Home.
3: Uau. A veure, vam fer un concert... a l'Espai Mallorca, que...
2: Ah, a Barcelona, sí.
3: Sí, que va ser, bueno, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea, per començar, i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'Espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup que en aquell moment feia versions de rock. Llavors va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res, vull dir, la bateria ja, sonava el que sonava, cada dos per tres baixaven volums, bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que, davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc o en Miguel me podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada, sí.
2: No me'n record jo, sempre, d'un bolo a Music Box...
3: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
2: Vale. Sí. Vale, veus, en Power Burkas era i
3: vosaltres? Ah, el mateix, sí.
2: Jo hi era en aquest tio, vaig anar...
3: Sí,
2: Vam anar amb els triquinis allà a fer de queixers vells, vam amb els xavals d'aquests que fan.
3: Sí. Hòstia, devíeu tornar i en el desesperats. Mil,
2: sí. Wow. Pues, la meva impressió va ser que la gent vos va venir a veure vosaltres, i en Power Burkas no gaire. I que hi havia moltes ties. I que, en plan, aquest xaval, sí, no sé. La meva impressió. I que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà, llavors, no?
3: No. Clar, de fet, hi va haver...
2: Quin any deu ser això, sempre?
3: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
2: 2019.
3: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que vam fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra, també, a part d'en Jimmy. Vam tenir un any...
2: Ah, vale.
3: Un any que en Joan Roger va tocar amb nosaltres i estava...
2: En Roger de Dàlia?
3: Sí.
2: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo de tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
3: Clar, que ara no du la cresta diagonal.
2: Vale,
3: en aquell moment.
2: El seu... La seva imatge, de marca. Vale.
3: Sí, no, amb en Joan ja ens coneixíem, érem molt amics i mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho vam deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de parlar.
2: És que me'n recordo que me sembla que ho vas comentar o alguna cosa així, en plan, sí, alguna cosa així. Me'n recordo que ho vas dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres primer o el primer concert, però això te demanava. Vale.
3: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí. Mm-hmm.
2: Vale, sí, perquè eren tots teves propis allà, ja.
3: Exacte.
2: Mm-hmm. No? Sí.
3: Sí, i això, això sí que te puc donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, lots, ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos, van fer pues això, un repertori de cançons. Van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb Test Record perquè havíem de fer un concert ja. Tocava.
2: No, va estar xulo el concert aquell. Recordo que sí, que va muntar un bon ambient allà. Bueno, i començàveu a gravar cançons en aquella època o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
3: Pues, mira, és l'única època de Berlat en la qual es fa les gravacions així. És el 2019-2020, precisament, que fèiem una sèrie de gravacions molt, molt, molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta, realment. I després, afortunadament, vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que mos va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així.
2: Que fins ara no, fins ara l'he tingut callat, ara deixaran encaixar un poc.
3: Això, per favor.
0: Clar, els inicis de...
2: El 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
0: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que mos van confinar, tio.
3: Tal qual.
2: A on?
0: Sí. A Saquelarre?
3: Sí. Sí. Hòstia. Mos havíem apuntat un concurs de bandes.
2: Hòstia, vale. Sí.
0: d'Escranc, pot ser?
3: No, jo crec que era d'Escranc, me penso que sí.
0: Pot ser.
2: Hòstia.
0: I sí, sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar, o sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació, i jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot, i allà me vaig quedar.
2: Vull dir, quedar.
0: Sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps?
2: Sí. Eres divendres o dissabte que us van confinar?
0: Que no record, però...
2: Dissabte m'ho ha acompanyat. Dissabte migdia va dir el perro i va dir tothom tancat.
0: Sí, sí, sí.
2: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Sabó i amb en Toni.
3: Fet saps.
2: I en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o algo, tio, i morirem tots, saps? Sí, sí, sí. Era aquell fin de, hòstia, mira, un altre. Sí, sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell fin de.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ja. Però no feis aquest bolo, però us poseu a gravar, llavors, o fer alguna coseta més, o com és? Com et s'acorda?
3: Sí,
0: jo crec que en aquell moment...
3: La pandèmia vam aprofitar per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí ens vam presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlat, que a més els vam emprar per presentar-nos en la zona 9 d'Enderrock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè aquesta semifinal...
0: Sí. I encara la gent estava asseguda i tal.
3: Mm-hmm. Sí.
0: Igual que el primer bolo d'esclaustre també.
3: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, al moment de la pandèmia nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Sona Nou i mos surt el primer bolo d'esclaustre, perquè havia entrat la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va en esclaustre a posar-se guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què conten. I aquí ja hi havia anat.
2: Bueno, pues, aquí ja sou la formació que sou ara, diguéssim, no?
0: Sí,
3: això mateix.
2: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un puesto que anava cada any, o almenys una vegada hi aneu cada any, i cada vegada
0: mitjà. Cada any. Jo, des que he entrat, no he fallat mai.
3: Mos tenen apadrinadíssims, vaja.
2: Sí, sí. Bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arribo en els visos, perquè tinc cosa, però estava a rebentar. Sí, que estava molt, molt xulo. Sí, sí.
3: Sí, enguany va ser bastant xulo, sí, el de convindria i tot això.
2: Sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editeu res en físic, no. Fins ara, no? Fins ara que tenim el flamant vinil de Berlat. Bueno, contem-me com ha anat a Sabora.
0: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret dos, tres temes, com a molt, no me'n record,
3: tal qual.
0: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant i bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com tots. Yeah. I sí que es ve que van començar una mica en plan algun senzill, no sé si van treure Forana, o sigui, el primer que vaig fer jo, no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
3: Cal Dimoni. Cal Dimoni,
0: veus?
3: Sí.
0: I bueno, van passar hores allà mirant com, no? Totes les pistes que gravàvem i tot. I bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tragar amb patates, la veritat.
3: Sí. Bueno, ja en sabies més que nosaltres, eh? Només has d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No mos vas vendre tant sa moto.
2: I, bueno, aquí,
0: sí, sí,
2: clar, tot... Digues, perdona.
0: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia.
2: Ja.
0: De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també allà a Camp Moi que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
3: Tal qual.
2: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar, perdoneu, però no han xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començàvem amb un estil, després quan tant Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclats, tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment vosaltres?
0: A veure, jo crec que o sigui, sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final... Però també...
2: El doble de teclistes, llavors.
0: Exacte. També va ser una reflexió de dir, a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
2: Ara.
0: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres i un piano, no? I una mica... Bueno, aquests límits que un mateix es posa també està guai com per definir una mica el so del grup i tal. I bueno, a nivell d'influències, jo crec que sempre ha anat una mica per allà, però... Són influències que varien i que en CP, per exemple, en el moment de composar pot tenir unes influències, però després quan m'ho passa jo també puc tenir les meves i fa que surti un producte bueno, diferent, evidentment, que si ho fan tot sol o el que sigui, no?
3: Total.
2: Però, bueno, sí, fer-ho entre vosaltres. Seguiu gravant temes, feis algunes actuacions en directe i arribam en aquest disc. Com es titula el disc vostre? Que no...
3: Vinga, es pronuncia Pareidolia, ¿vale?
2: Joder, manxo. Com sou? Pareidolia, ok. I què collons vol dir això per un xernego de mitjor que just és això, no? De cotxiller. Què vol dir això, va?
3: Vale, a veure, una pareidolia és... en castellà és pareidolia. Pareidolia, ah, crec que... Però ho vam demanar a un... erudit lingüista amic nostre que mos va dir que ho havien de pronunciar pareidolia, ¿vale? Perquè nosaltres tampoc en teníem ni idea en realitat i és l'efecte que produeix quan veus a una forma veus una imatge que no és real, per exemple, ho he explicat fatal, però quan estàs mirant un núvol, vale? Sí, estàs mirant el cel, veus un núvol i veus la forma de, jo què sé, de què? D'un llop, per exemple, no?
2: Vale.
3: Podria ser amb altres coses, eh? O jo què sé, amb una ombra pues, t'imagines que hi ha una altra cosa, no sé, això vindria a ser una... És a dir, veus alguna cosa que deus d'una perspectiva i en realitat no hi és allà. Alguna cosa seria
2: fantàstic,
3: una cosa així.
2: Fantàstic. Parola xula. I ja que som, us faig l'altra pregunta. Us heu d'anar per com us definiu musicalment i us faig l'altra pregunta que no s'ha de fer mai. I Berlat, què collons vol dir? En dues as. A veure, ¿esto qué es? A veure.
3: Bueno, aquí podem fer l'explicació completa, no? Nosaltres, a veure, el que passa és que nosaltres estem un poc flipats. Igual que hem dit pareidolia perquè és el que significa no sé què, desnúvol... No, és perquè és una paraula superxula i estem un poc flipats i ja està. Pues en Berlat és un poc el mateix, però la cosa és que nosaltres volíem cercar una paraula que signifiqués esquerra, perquè en el moment en què vam fer el grup érem quatre i érem quatre esquerra. Tots quatre. I, sí. I vam dir, vinga, va, posam esquerra i ho vam posar a traduir i vam dir, vinga, anem a cercar un idioma i la paraula traduïda en l'idioma que mos faci més gràcia, pues, aquesta agafarem. I tal qual, no vam cercar gens, me penso que és la primera que vam trobar de tot, que estava amb Afrikaans, que és una espècie de holandès colonial.
2: Àfrica. Ok.
3: Sí, allà posava Ferlat i has vist quina pronunciació són?
2: Brutal.
3: Ni els comentaristes de TV3.
0: No, totalment colonial.
2: Brutal.
3: I això, i van trobar Ferlat i van dir, aquesta és nostra, vinga. I a més
2: molt
3: tenia...
2: xulo, molt xulo, m'agrada, m'encanta l'explicació aquesta, tio, mira, no tenia ni idea.
3: El problema, ara jo t'explico el bonus track, que és que en realitat no significa esquerra, i mos vam equivocar, ¿vale? O el Google Traductor es va equivocar, perquè en realitat va fer la traducció passant...
0: Passa inversa, no?
3: Sí, crec que passa per l'anglès o alguna cosa així, no ho sé, en Cesc ho sap bé, però... que va fer la traducció passant per l'anglès i ho va fer de la paraula left, que a part de ser esquerra també és el passat del verb leave, que vol dir deixar.
2: Hòstia!
3: o dir-se.
2: Hòstia, guanya, sí. Fa, guanya capes i guanya poesia, això cada vegada. Eh?
3: Ah, exacte.
0: Sí.
3: Això mateix.
2: Hòstia puta, per, tia.
3: Parlar, vindria a ser espassat d'esberlif, de, deixar, deixat. Deja,
0: els deixats.
3: Els deixats. Som els deixats, això mateix.
0: Los dejados.
2: Los dejados. Hòstia, molt bé, molt bé. Hòstia, m'encanta aquesta explicació. No tenia ni idea. Ja,
3: el
2: ja
3: més important, però, amb el que t'has de quedar, Pedro, és que estem flipats i ja està, ¿vale?
0: Bàsicament. Hòstia, és que jo ahir me van demanar, hòstia, no sabia això de Berlat, què volia dir? Després vaig mirar l'àlbum i vaig dir, hòstia, pareidolia tampoc sé què vol dir. M'haig posat la intro, m'haig posat la intro del disc i vaig dir, vale, no sé què vol dir.
2: Molt bé. Aquest disc l'heu gravat a un estudi així o són aquestes gravacions homemade que heu anat recopilant i, no, i una...
0: Bueno, sempre segueixen una mica... O sigui, tot està gravat a casa, manco... quasi bueno, totes les bateries
2: i aquestes coses. Sí,
0: les bateries n'hi ha algunes gravades a Can Moll i algunes altres a Moca Records.
2: Hombre, aquests moques.
0: Aquests moques,
2: bons,
0: sí.
2: Bons col·legues són aquests, sí, que se m'amors l'altre dia. Molt bé. Aquest disc pues, fa poquet que està... No sé si teniu còpies per vendre a Menorca ja o no heu repartit ja o encara no heu fet això. Com és això?
3: Pues mira, ara mateix van rebre els vinils fa just una setmana o sí. Més o menys una setmana i ara mateix ja els tenim repartits un poc entre Barcelona i Menorca i per ara estem rebent, ho hem anunciat que la gent us pot contactar i directament per xarxes o a través de si tenen els nostres telèfons ens hi podem posar en contacte i ho fem venir bé per fer arribar tantes vinils que hem preparat com unes camisetes precioses que hem preparat també per acabar
2: també,
3: de fer
2: també.
3: El merchandising
2: per això.
3: Però evidentment la nostra idea és deixar un parell de punts de venda fix tant a Barcelona com a Menorca perquè sigui més fàcil.
2: Ok, bueno, després xerrar-te això del punt de venda, que ja faran negocis. I que també vull el meu disc. Que ja et vull el meu vinil, clar que sí. Tant que no. I això, pues, compreu camisetes i compreu vinils, que els grups no viuen de l'aire i aquestes coses costen un poc de fer.
3: I això.
2: No només escolteu a Spotify i aquestes coses, que se no donen una merda. Així que compreu coses, que està bé tenir la casa plena de trastos, de gent guai.
3: Exacte.
2: A part dels discos, se m'ha agradat demanar-vos per aquest estiu a fer aquesta cançó que em vindria, que m'agradaria que m'enxerreixeu una mica un poc de com va sorgir, de com ha anat la cosa, perquè és el que comentava antes, no? Que vaig arribar en el claustre i estava tot allò ple de banderes, i dic, però esto què és? I ara que estàveu fent aquesta cançó com a vist, explica'm un poc com sorgeix això i d'acabar tot l'assumpte que em vindria.
0: Bueno, realment surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer... Jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa. No sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa. Bueno, una mica cercar grups que tinguem el mateix discurs, tal vegada, o això. O que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, és la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de això, no? I bueno, suposo que per això vam pensar també... És a dir, va sortir una mica de Nana i jo i després van convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es ve que teníem també altres persones i grups que van pensar que podrien entrar dins el joc, però es ve que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho vam fer de la mà de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar el relat, que diguem, no? Per emprar-ho també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
2: Sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
0: Molt content. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno, sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que es famós algoritme nostre i de tothom. Jo que sé, o sigui, no, evidentment no venim per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure's àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però, ostres, també està guai com fer una mica de comunitat, saps?
2: Deies que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
0: sempre n'hi ha alguns, no?
2: Sí, no?
3: Supos que sí. No ho hem escoltat gaire, sa part dolenta, perquè pensam que és bastant evident.
2: No val gaire la pena, tio. Aquí, sí,
0: no.
3: Sí.
2: És qui digui que deies coses dolentes a casa nostra, doncs, bueno, no viu el mateix món que nosaltres. Però bueno, bé, jo que vols que t'ho digui.
3: Evident.
2: Quan te fiques en coses d'aquestes, sempre hi ha una mica de...
3: Sí,
2: de
3: sempre, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que l'argument de la cançó és bastant evident, i qui no entengui que Menorca l'estem venent un poc, pues igual no ho vol entendre, no?
2: Sí, viu un altre planeta.
0: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que compartia de tots els colors i de tot, vull dir que jo m'haig sorprendre i tot de ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i bueno, potser algú no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat alguna cosa que està allà, saps?
2: Genial, sí. No, pues sí que es va fer molta renou i vau, no sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que heu de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anava acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos, últimament heu fet alguns concerts, que xerrava del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre, em sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo, no? Algo vas dir?
3: Engafats.
2: No sé com... Ja, tio. Ja, ja.
3: Sí.
2: Què va passar a la Casa de Menorca? A la Casa de Menorca no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
3: I doncs va ploure, sí. Havien de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca a l'aire lliure, que mos han fet molta enveja, se mos han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada com ens tocava a nosaltres, pues no va poder ser, mos va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en que ja eren les... no sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe. Havia vingut un munt de gent, a més, que greu. I, bueno, va ser una festa igual per nosaltres, perquè ho vam poder compartir, vam poder estar amb la gent, però, evidentment, fa sac greu, sí. De totes formes, en algun moment mostrarem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
2: Clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No mos quedem amb
0: els dolents. Quin ha estat el millor concert, eh?
3: Uf, difícil, eh?
0: Home, els claustres sempre són guais perquè, no? Perquè estem com a casa, sí. I ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala Vol, no? Tots els bolos de sala,
3: sí.
0: Molen.
3: Sí, se mos donen
0: bastant
3: bé.
0: Es de rat que vam fer amb tu, Amala i Andàlia, també, no?
3: Sí.
0: Perquè sents un poc escaliu de sa gent i... Bueno.
3: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els desclaustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer Taronetjant, Antònia Font, també va tenir un component, no ho sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i
2: Hombre, va ser guapo.
3: Sí.
2: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa,
0: sí.
2: Però no ho vull dir.
0: Sí. No, ho direm. Mira, ara, per ser gent que mos pugui escoltar des de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un hi ha. Estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un... no sé si era un cine, va dir...
3: Sí,
0: no?
3: Jo tampoc ho he acabat d'entendre, si era cine o teatre, crec que era cine.
0: Ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era. I allà a Manacor, i dia 20 de desembre...
3: Sí, crec que és dia 20.
0: De desembre.
2: 20 de desembre.
0: I després, l'altra setmana, estarem a Music Box, dia 27... compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal.
3: espectacular.
0: I que vos recomano molt que vingueu a veure perquè serà guai.
3: Super bona gent, no sé sí, què. Exacte, a més per Nadal.
0: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vostra programació de Music Box per Nadal perquè segur que estarà guai, saps?
2: Algo més farem, sí. Però Music Box vindré. A Mallorca no, que té un bolo, però a Music Box sí que estarà d'allà fent show. I res, Barlà, doncs res, gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta, quants intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
3: No,
2: i molta sort amb el disc i molta sort en tot, tios, que tot el bo vos mereixeu vosaltres, perquè feu molta feina i us han de passar coses bones.
0: Com a mínim que no plogui.
3: Exacte.
2: Eso.
3: Pedro, gràcies a tu.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Anem escoltant una mica més de Parlat i fins a propera. Adéu.
3: Adéu.
0: Vinga.

Gracias.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Radio Far.

surt el sol, sa vida ja em canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany cercant una sortida. És un instint que sempre em convida per anar contracorrent. No vull perdre els meus somnis cada dia.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: ressona.
1: Entre Sineu i Sant Joan s'alça el Puig de Reig en forma de pa de sucre. La gent diu que de dins hi ha un tresor i que per treure'l han de donar tres voltes en el puig amb un glob d'oli verge dins la boca en punt de mitjanit. Si n'hi hagués cap que acabàs de donar la tercera volta, tot d'una li sortiria un bou amb una candela encesa damunt cada banya. I tot corrents s'enfonyaria dins una cova i per endins i per endins i per endins. Pitjant-li darrere, el bou no s'aturaria fins a un caramull d'una cosa negra. El bou hi treballaria, li caurien ses candeles i pegaria en foc en allò negre. Faria un traferest i tomaria un caramull de dobbes de vint d'escomo d'un formiguer gros. Són molts qui ho han provat de donar aquestes tres voltes en el puig amb so glob d'oli verge dins sa boca. Però, abans d'acabar sa darrera volta, soli se les ha escapat, o perquè han fet oi, o perquè han sopegat, o perquè els ha vengut xinglot o qualsevol altra cosa. I bona nit, tresor.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, hem de dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu. Perquè nosaltres...
3: Una espia, vam... era una espia.
2: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies. I nosaltres quedàvem curts de balls. No teníem gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Codrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí i vino a Codrellet, me'ls ensenyaven altres.
3: Feu intercanvi?
2: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
3: Exacte.
2: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: vine cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defenses la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorna s'ha de posar.
2: A qualcuna, te cerquen qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Ah, sí, la segona, no?
2: La segona,
1: no.
2: Sí.
3: Bueno, pues ja miraré on estan els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, el meu, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
4: hòstia!
3: Bueno, és fi de Déu, tenen una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: però no,
3: fes
4: no,
3: el xiste.
4: No.
3: Ai, puto.
1: Sempre, bueno, digue'ls-hi com es diu xiste.
3: Un xistat.
1: Va, què m'ho expliques avui?
2: Entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys.
2: Que han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com han d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure amb majúscules.
3: O
1: sigui, paciència, a poc a poc.
2: Clar, però en general...
1: En general...
2: S'institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir.
3: Mm.
2: I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: El què?
3: Si del 2023 volies escriure internet, volies veure entre cometes?
2: A veure,
3: interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o vale. l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia amb majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no
3: vale,
2: sé què,
3: vale.
2: s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon?
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: És,
2: o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio,
2: veuràs
3: salta i vaig i fas bus.
2: El drama que serà això.
3: Salta i vaig i fas bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sí, sí. Sempre em ve.
2: Sí.
3: I sempre que estic en butxaca i diu, ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com pues... se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta? No deuen tenir ni euros, els guiris,
3: total.
2: Deuen venir lliures.
1: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí... aquí o sigui, confabulacions, és que vulguis. Pues no sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Eh? Bona teoria.
3: Ja, ja
1: demà ho escampam per un bar de mou i aclarim.
3: Ja està, va. Amb infanta i ho aclarim.
2: Però bé... tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit o de la filla.
3: Molt bé.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos
3: ara,
2: dies.
3: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona
1: a
3: ningú.
1: Han de tornar la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar.
3: Es cridar.
2: No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Però ara cridar també has agafat el telèfon i...
3: Vale.
2: I dit, uep, com anam?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un què significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos de paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar, que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: En villatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No.
1: Que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone fi, era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan,
3: és impossible.
1: Dan Juan.
3: No,
2: pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
1: És així.
3: No m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting número 1.
3: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan, Danone.
2: Dan Juan.
3: No pot ser.
1: Bueno, cerqueu en el xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Jo, d'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure la xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó, nombre 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres.
4: Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
1: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
4: Blister.
2: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sun.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
1: Han afegit esnifar.
2: Han afegit esnifar.
3: Després, no podia fer.
1: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara han afegit esnifar.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
3: Exemple, un exemple així, normal.
2: Un exemple qualsevol.
3: I quedaran abans d'esnifar? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran espiar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotín, agarrotín, agarrotín, de la vera, vera, de Sant Joan.
3: Què és garrotín?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: I agarrotín és com...
4: Un garraf petit.
1: Com es diuen?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
4: Petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sabó.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia, per
3: jo
2: era un drama.
3: Dit, ni és que
2: no, ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
1: perdona,
2: tenim pàdel...
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar, G-O,
1: bueno,
2: R-R-O.
1: Clar, clar, clar.
2: Sí,
1: clar,
2: no, clar,
3: clar. Tu ets tu, que filòleg.
1: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: Està actualitzant. Encara tens feina, idò.
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
1: Xistorra.
2: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, ja ho clarim. Però tenim una nou, fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure, no? Los Nogales, que teniu els mitjorn.
3: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Va, mitjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
3: Ahà.
2: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
4: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Recordes els majorets que es van posar de moda, 90? Podríem passar la mateixa. O no? Tu recordes que fins jo un grup de majorets
4: aquí a Mercadal també n'hi havia una
3: en plan, què, esto o què?
4: Pues
3: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah sí, típic.
4: Sí, sí.
2: I res, paraules també que...
3: Una abraçada als meus amics que toquen batucades, que són un quant.
4: Us estimam.
3: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la Cope.
1: Escoltau Radio Far.
3: Sí, ara, sí.
1: Les batucades, antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
2: després,
3: ja
2: significa fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc on ho escric,
3: com
2: no?
3: Ho escric,
2: no? I ara ja podem escriure tireta. Esa tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
3: Toma, perfectament adormit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és una...
2: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
0: Hòstia, això...
3: Sí, sí, és el millor porcatjada. El millor 10 segons de porcatjada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ets ondes per tu. Hòstia.
0: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Cibert hi ha un de Welling, que en Sistiu hi ha Welling i Ryanair.
1: Sistiu llençolada, tot. Llençolada.
0: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la força que ha fet tots convençuts. Milers de carrers, milers d'habitants, hi ha massa malalties, hi ha massa malalts. Són molt pocs els somnis per a tants aspirants, enmig d'aquest món, és en dir

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

i s'acull des ja fa anys. Anys que està apagada. Que volen que s'hi pagui i se cuina. I ara volen que s'hi pagui i se cuina. Que volen que s'hi pagui i se cuina. I ara volen que s'hi pagui i se cuina. Però ja som un amo de paraula i se cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un amo de paraula i se cuina ja fa anys.

0: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bueno, pues que anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Ràdio Far. A part d'òbviament pues, la part d'aquest retorn dels màners i de retorn de, també de fil de ferro, de que a partir de l'entrevista que els hi vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa de vaquetes. També hi ha hagut alguna de divertida, certa entrevista, pues, cert grup, pues, encara estaven picats entre ells, i un dels membres pues, va dir la seva història i un altre membre pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot i me deia que són els dos, que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu tal, bé. Res, no passa res, vull dir que es mantingui son animat, no fa falta dir qui són, però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que van fotre uns bons riures la gent de Ràdio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara seguien. Però, bueno, coses tonterietes gracioses i coses molt polides hem tingut amb aquestes, amb Ràdio Far, amb Porquetjades també, i amb altres programes que han participat. I res, visca la ràdio, visca Ràdio Far, i escoltar Ràdio Far, que sereu millors persones. Vinga, vamos!

0: la pulmó i que m'ho senti tot el món. I que m'ho senti ben fort tot el món.
1: Per la mà viva, Aitor Comelles, Orgànic, Tots i Piots, per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: I els felicitem, deixem xullos, aquí ningú s'entén.
1: Aquí ningú s'entén. Aquí ningú s'entén. Es fan a sa cara, ho amaguen, veig l'estora.

0: individuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución. Yeah.
1: La música et feina per transmetre's missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música et feina per transmetre's missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: trobar personal preparat i disposat a treballar de valent en un restaurant d'estiu s'ha convertit en una odissea. L'establiment familiar fa anys que rutlla, però obrir des dels berenars dels matins fins als sopars dels vespres requereix una plantilla que constantment entrava en crisi. Això ha duit a un replantejament que ha resultat virtuós.
1: Època de muda. Capítol 47. Canviar el rumb.
0: Després de dues temporades de passar molt d'estrès perquè les coses sortissin bé i que la clientela marxés contenta, l'amo va decidir fer un cop de cap. Ara només fan un torn de feina i tanquen després del dinar. I resulta que ha estat un encert, des del punt de vista econòmic i també pel que fa a la qualitat de vida dels treballadors. A la societat actual sempre incentivada al consumisme, sovint es confon el volum que mou el negoci amb els resultats del negoci. I moltes vegades, reduir el volum vol dir augmentar els beneficis. Perquè a partir de cert moment, les despeses afegides s'enduen més diners que els ingressos que se'n deriven. Això ho coneixen bé alguns ramaders de Menorca, que han acabat rebaixant el nombre de vaques i així han aconseguit augmentar els beneficis. Pel mateix motiu que en el cas del restaurant. I és que el bestiar que no pots alimentar a partir d'una producció raonable de pastura a la pròpia finca obliga a comprar pinsos i farratges externs, que tenen un preu superior als ingressos que generen les vaques afegides. Tenir manco animals també vol dir reduir mal de caps i tensions, així com alliberar temps per poder fer altres coses que poden ser més estratègiques per a la viabilitat econòmica i per a la qualitat de vida de la gent. De vegades, menys és millor. Com és lògic, potser podran oferir una altra òptica a l'empresa de begudes que ven al restaurant, al repartidor que les hi porta o la tenda que ven pinsos als pagesos. El món està format de moltes peces i totes tenen la seva importància. Però amb un poc de visió de mig termini, més enllà de salvar l'any, tan de moda actualment, hauria d'interessar més que el restaurant no acabi tancant o que el pagès no hagi d'anar a fer de jardiner perquè no surten els nombres. Perquè si arribem a aquest punt, el negoci no serà menor, serà zero. La saturació turística és un dels temes actuals que provoquen debats, anàlisis i reflexions. S'entreveu un interès important d'alguns sectors per evitar que un procés així prosperi, perquè hi ha el risc que la gent arribi a conclusions similars a les dels exemples citats. Per això hi ha intents reiterats de catalogar aquests moviments com a antiturístics, a fi de situar les potencials alternatives en una situació de marginalitat. Però molta gent ja ha vist que el turisme, en realitat, ven l'entorn que millor s'ha conservat. I l'han conservat aquells que ara es pretén catalogar d'antiturístics. No es tracta d'anar contra el turisme. Es tracta de canviar el rumb d'un creixement que ofega. Buscar una economia que generi beneficis reals, que millori la vida de la gent i que vagi recuperant un planeta que també s'ha de poder habitar en les pròximes dècades, és un camí que s'ha de recórrer amb convenciment i satisfacció.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar en mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en el poble supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: La natura segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

riu, la sol ja em té cremat. Estic fart de copes plenes,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

les 7 del matí del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a Rabat ho tocaven. Per cansolla deslloc, dues naus barbarisques entraren i 200 moros ben armats.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: La segona part del segon capítol d'aquest podcast, aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a la vegada no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta de l'any 40...
1: Jo soc del 39.
0: Del 39.
2: Del 39.
0: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que van néixer fa 85 o 86 anys, no?
2: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
3: 38.
2: Del 38 també.
3: Final.
2: Final del 38.
1: Sí, sí.
0: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos contin avui.
2: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Que encara sí, dones sí, guerra sí. Qual lot d'aquests
1: sí,
2: petitots, eh?
1: Sí, sí, sí. Sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tinc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

0: Seguidament escoltarem un tema d'Anabel Villalonga, del disc Mà, publicat el 2026.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc, quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds. Totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

0: Easy,
1: you're a sound.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Ma, publicat el 2026.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és els 80, crec que és els 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb l'Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia, i trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com a moltes decisions. I també esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: d'acabar el quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.
1: Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

navego per aquesta autopista notturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo s'encén.

dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

la veu en el rum-rum del motor, un blues escalfat en un piano sol. Sona l'orga de l'adeu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat en un piano sol.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

запускаю.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: aquí estem amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir, jo, o José de Sucreria, o jo Mina, o què passa. Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així? Que,
1: sí,
0: a la sala, aquí al costat on estem gravant això. I res, però jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que el grup estés molta mil i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar
1: ça? Pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... M'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit, vull dir, tenia la guitarra que era més grossa que jo, quasi, vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia en Perico del bar.
0: Ostres, sí, que, sí. Què és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys.
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra és més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. Però ara passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i van venir ell sonava l'acordeon i jo tenia 7 anys i van venir aquí a Mercadal a un festival d'un festival de no sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar i me'n record que era com... una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujants amb les bosses carregades i en xor passejaven d'ugo. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
3: Anem a tirar per enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country... Bueno, llavors, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, que el nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia. Aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja. No? El grup Los Pumas eren un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarà, molt recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del Castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chip Berry, fan, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltar amb aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.
2: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: La història de la humanitat és la història de la veu humana narrant històries. Benvinguts, benvingudes, mariners, marineres. Seguim la travessa per la mà de contes des de Radio Far Menorca. Us saluda en Andrea Ollamburu. Començàvem amb una cita d'Anna Megan Cox Gordon, una especialista en el món de la literatura infantil, crítica de llibres i també coneguda per fer ressenyes de llibres infantils. Jo l'he conegut a través de la meva amiga i narradora Raquel de Manuel, a qui segur que també coneixeu, que em va regalar el coneixement d'un llibre que es diu La màgia de llegir en veu alta, de l'editorial Urano. Un llibre que, com podeu imaginar pel títol, xerra dels beneficis intel·lectuals i emocionals de la narrativa oral, tant en fiets com en adults. Llegiu en veu alta? Teniu costum? Jo tinc la sensació que és una cosa que s'ha anat perdent amb el temps, que cada cop hi ha menys espais per llegir en veu alta. Diré que fa res que he començat el llibre, però ja en les primeres 30 pàgines trobes diversos arguments a favor dels beneficis de llegir en veu alta i de com aquesta estimulació ens ajuda en el desenvolupament del llenguatge, en el consol, en l'atenció mútua i en el fet de compartir narracions agradables. L'autora també diu que de la lectura en veu alta sorgeixen poderoses qualitats de transcendir i transformar allò quotidià en quelcom sublim. I això és màgic. Imagineu-vos ara un espai, el que vulgueu. Pot ser una habitació, la platja que més us agradi, una aula d'escola, o potser un banc d'un parc, un pareo estirat al camp, un sofà. I ara li poseu una llum. Hora baixa, matí, llum d'hivern, llum d'estiu, una làmpara càlida, llar de foc. I ara, una companyia. Un avi, un grup d'amics, una mare, els fills, un pare, sàvia, alumnes, una parella, una amiga. Algú pren la iniciativa i comença a llegir en veu alta. Es fa el silenci. Hi haurà qui tanqui els ulls o qui tingui la mirada perduda i el cor escoltant. Altres miraran a la persona que llegeix fixament. I probablement tots, grans i petits, estaran imaginant allò que s'està llegint. El so de la veu s'escolta i cada paraula s'escolta un moment i després desapareix, deixant, però, quelcom a l'atmosfera, en la imaginació, en la memòria de qui escolta. Quan qualcú a qui tenim apreci, estima i admirem, quan una persona així ens llegeix, baixem la guàrdia. Existim plegats en un moment càlid i amorós. I en el dia a dia no és fàcil. Vivim en un món ple de pantalles, d'estímuls immediats, ràpids, fàcils, que estan a un toc de dit. El contingut que consumim està preparat i pensat en càpsules de 8 segons, que és el que diuen els experts que necessitem per saber si el contingut ens interessa o no. Hi ha sèries, pel·lícules, dibuixos, reels, xarxes socials, tot tipus de

plataformes on trobem tot tipus de material, d'informació, d'imatges, de productes que en definitiva també ens conten històries. Però quines històries ens expliquen? Com ho fan? Per què ens absorbeixen tant? No ho sé, podríem xerrar hores. El que sí que sé és que les pantalles ens distreuen. I tot i que hi ha contingut boníssim, també hi ha molt que simplement està dissenyat per existir i entretenir, i no per exigir-nos mentalment res. No cal imaginar, perquè ja tot mos ve donat per la imatge. En canvi, un relat evoca. Ens evoca imatges que probablement cada persona que escolti dibuixarà d'una manera diferent. Ens demana entrar en el món de la imaginació, de l'escolta, de mirar amb altres sentits i de cocrear un moment plegats. I si pensem en els més petits, l'estimulació és molta a nivell cognitiu, de llenguatge, d'entendre que hi ha moltes opcions, mons, situacions de tot tipus. Però bueno, ho deixem aquí perquè comencem a entrar en el món dels estudis i estadístiques i tampoc cal. Simplement convidar-vos a llegir en veu alta, a que us llegeixin. No importa l'edat, el moment, el text, experimenteu l'elixir de la lectura en veu alta i simplement confieu en la màgia d'aquest. I avui, justament, us vull compartir un conte que una gran amiga de Medellín em va regalar, però és que a més me'l va llegir en veu alta. Estàvem les dues a casa seva i mentre fèiem el cafè després de dinar em va mostrar els llibres que té a la seva petita biblioteca casera. I va agafar aquest, el va obrir i sense dir-me res me'l va començar a llegir. Inclús el va fer bastant interactiu. I us estic xerrant que això va succeir fa 3 mesos. Vull dir que al final els contes i els moments al voltant del conte no tenen edat ni planificació. Va, marineres, mariners, desconnecteu el món, obriu el cor i ses orees, que aquest conte ja està aquí. Quan neix un monstre, poden succeir 2 coses. Que sigui un monstre que habita en els boscos llunyans o que sigui un monstre que viu a sota del teu llit. Si és un monstre que habita en els boscos llunyans, aleshores ja està. Però si és un monstre que viu sota el teu llit, poden passar 2 coses. Una, que et mengi o que us fagueu amics i te l'enduguis a l'escola. Si et menja, llavors ja està. Però si te l'endús a l'escola, poden succeir 2 coses. Que s'assegui tranquil·lament, faci els deures i sigui el primer monstre que juga a l'equip de bàsquet de l'escola, o que es mengi el director. Si s'asseu tranquil·lament, llavors ja està. Però si es menja el director, poden succeir 2 coses. Que grunyeixi dient nyam, nyam, nyam i vagi el bugui-bugui, o que demani perdó i se'n vagi atrevessant la paret. Si vagi el bugui-bugui, llavors ja està. Però si se'n va, poden succeir 2 coses. Que s'assegui en el parc i es rasqui el cap, o que respiri fons i camini cap als boscos llunyans. Si s'asseu al parc, llavors ja està. Però si s'encamina cap als boscos llunyans, poden succeir 2 coses. Que pel camí trobi un hotel dels caps i decideixi dormir en ell, o que rodegi l'hotel i a la part de darrere trobi un paraigua trencat i decideixi dormir a sota. Si dorm en un hotel dels caps, llavors ja està. Però si dorm a sota el paraigües, poden succeir 2 coses. Que una de les al·lotes que fan feina a la cuina surti i li tiri per sobre tota la resta de crema de verdures, o que l'al·lota el vegi i s'aturi. Si ella li tira tota la crema de verdures, aleshores ja està. Però si l'al·lota es deté, poden succeir 2 coses. Que el monstre li dongui un susto de vida i ella foti el camp i corri cridant «Socor! Socor!» o que el monstre li regali una rosa i s'enamorin. Si l'al·lota fot el camp cridant «Socors!», llavors ja està. Però si s'enamoren, poden succeir 2 coses. Que ella li faci un petó i el monstre es transformi en un atractiu jove, o que sigui el monstre qui faci un petó a l'al·lota i es transformi ella en un monstre. Si el monstre es transforma en un atractiu jove, llavors ja està.
però si Salot es transforma en un monstre, poden succeir dues coses. Que el monstre digui «Ara és molt lletja!» O que el monstre digui «Mira, jo sóc un monstre i tu ets un monstre. Casem-nos!» Si el monstre diu aleshores ja està. Però si el monstre diu «Casem-nos!» poden succeir dues coses. Que visquin feliços el resta dels seus dies i tinguin bebitos monstruitos o que es mengin l'un a l'altre. Si es mengen l'un a l'altre, llavors ja està. Però si tenen un bebè monstruito, poden succeir dues coses. Que sigui un monstre que habita en els boscos llunyans o que sigui un monstre que viu a sota del teu llit. Quan neix un monstre, Sian Taylor.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: No farem més spoilers sobre la Balènica i els hi donam la benvinguda. Benvinguda, Mari i Jordi.
1: Hola, moltes gràcies. Sí.
0: Bueno, primer de tot, quan s'origina el col·lectiu La Balènica i amb quina finalitat?
2: Neix per casualitat. Neix un dia que en Jordi em presenta una composició i em diu, Mari, he pensat en la teva veu, m'agradaria que posessis veu a això que he composat. No? I vaig dir, ostres, vale, anem a provar a veure què surt, perquè jo venia del clàssic i la veu buscava una forma diferent d'utilitzar la veu. No? I em va presentar una composició i vaig dir, va, anem a mirar a veure què fem amb això. No? I aquí comença una mica tota la història i ens comencem a liar, a fer projectes. No?
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Avui tenim el privilegi de poder conversar amb en Toyo Pons. En Toyo ha viscut molt de prop la lluita per la defensa del territori, tant acompanyant comunitats a Mesoamèrica i Amèrica del Sud, com posant el seu propi cos en la feina i la lluita aquí a Menorca. Benvingut, Toyo.
1: Gràcies. Molt content de poder participar en Ràdio Far.
0: Bueno, és un gust per nosaltres també poder tenir aquesta xerrada. En Toyo i jo no mos coneixem. De fet, ha estat curiós perquè ha estat a través de Nòscar, una persona que viu a l'Amazones en aquests moments, que mos ha recomanat fer aquesta conversa, així que en part te l'hi dedicam a ell també.
1: Sí, Nòscar González.
0: I el saludam des d'aquí, des de Menorca.
1: Sí.
0: Bé, la primera pregunta és, què és per tu, la terra?
1: La terra... Bueno, jo tota la vida he estat, o vaig a ser fuster, fins als 50 anys, i per tant tenia una visió un tant minvada del tema de la terra, fins que vaig tenir la sort de conèixer el poble indígena Mapuche de Xile, que allà vaig entrar dins el seu cor en quant a tot el que feien, com ho feien, per què ho feien. I allò, la veritat, me va canviar molt la visió de la terra, del concepte de terra. Mm. Ells, el seu nom ja ho diu, Mapu vol dir terra, i Che vol dir gent, gent de la terra.
2: Ses Mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

Bon dia a tothom. Avui encetam un nou programa, Arrelats. Aquest és un espai que pretén parlar de sa música d'arrel, de sa música tradicional, de sa música folk. Al final tot són etiquetes i ja tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant d'aquestes etiquetes i que impliquen cadascuna. Però tot això es vol fer des de s'estima, des del coneixement i de s'escolta comentada de cançons. Escoltarem unes quantes cançons i a partir d'aquesta escolta farem les nostres reflexions. I cadascuna d'aquestes cançons al final representa un món i això és el que escoltarem. Totes les músiques al final tenen una història darrere. I la música d'arrel menorquina té un valor incalculable i amb molta feina darrere de tanta gent que s'hi ha dedicat i creiem que val la pena mirar-se en respecte. Per això som aquí. Pretenem ajudar així que la gent escolti amb uns altres ulls, que en aquest cas serien amb unes altres orees, i així segur que hi guanyarem adeptes a la nostra música.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És el component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta traginada. I mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí sent nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que mos ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entenem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents. És bé?
1: Bueno, van ser un poc es pont entre es no res i el que en els anys 70 i pico s'intentava fer, que és atracar la música folklòrica a la gent. Els grups folklòrics, en tot el respecte que jo sempre els he tingut, perquè eren gent magnífica i amb qui tinc molt bona relació amb els que encara estan fent aquesta activitat, però nosaltres vam agafar un testimoni per traslladar la opinió pública en els joves, a la gent en general, elaborat, que estigués posat al dia, que tingués unes noves connotacions, que fos algo diferent.
0: Aquí estem xerrant de grups folclòrics que avui en dia actualment existeixen, eh? Tothom té en ment, potser a Rebost, que és un poc l'evolució del que en uns inicis va ser el grup folclòric d'Amor, un grup amb molta entitat, que en aquella època va fer moltíssima feina. De fet, els meus pares formaven part del grup folclòric d'Amor. Una persona com en Pitó Costa, que també ha estat molt de referència en la música folclòrica, però també estem xerrant de grups com que van marcar la Ferreria, especialment que ara existeixen les àrees del Barranc del Gendà o Ciutadella, que van fer una feina molt important de pas, de conservació d'aquestes cançons, però que en tot cas necessitaven una nova mirada.
1: Sí, això és idea, no? Era aquesta nova visió, s'incorporació de nous elements, de noves idees, de noves maneres de fer. No era un invent a Menorca, això s'estava fent per tot el món. De fet, jo crec que la música folklòrica ha anat arrelant a mesura que passassin els temps, a condició de que s'anés adequant en els temps. I per tant, això va ser un poc la feina de Traginada, que tampoc ho va inventar Traginada, perquè veurem que Uc i que Biel Majoral i que Cepep i que Ana Maria Omar Bonet i que posteriorment Subai, tots aquests grups se van encarregar en el seu moment d'intentar traslladar a la persona que escoltava una nova manera de fer, una nova manera d'introduir, una nova manera de fer entendre que el folklòric no és una cosa
0: tancada,
1: tancada, exaurida, sinó que és una cosa que pot estar posada a punt constantment.
0: Molt bé, aquest, de fet, és la intenció d'aquest programa. Volem contribuir que la música d'arrel tingui l'espai que es mereix, ja que sempre queda relegada en un segon pla, no? Com si fos la música dels avis o un gènere tancat en si mateix, no prou vàlid com per ser entès en si mateix. Demostrarem que res més en fora que tot això, que aquesta música també, no necessàriament, és cert que també hi ha un factor de centrar-se exclusivament en la tradició, que és vàlid en si mateix, però també té una perspectiva universalista, de connexió amb les propostes musicals que l'envolten, i amb un interès que un programa com aquest volem que valgui la pena. Per posar exemples de tot això, volem fer una comparativa amb músiques d'altres territoris per entendre que no sempre impera una visió paternalista o fins i tot a vegades burlesca o minoritzada de la pròpia música. Per exemple, tenim referències que el món del flamenc ha fet aquesta transició, la va fer en el seu moment, fins i tot amb anterioritat en aquests anys que estem dient. Ningú que escolti flamenc avui dia té cap idea que s'està fent una cosa tancada en si mateixa. Al contrari, es fan festivals de música flamenca obert a tots els estils i és una cosa que ningú la percep com una cosa tancada. Ha passat molt amb la música balcànica, que actualment també té molta força, amb la música celta, i és un pas que és interessant que nosaltres també assumim com a propi, no? Una música que es llança cap en fora sense prejudicis.
1: Realment els anys 70 marquen un antes i un després, no? Estats Units apareix figures com Bob Dylan, bueno, totes aquestes grans personalitats que encara avui
0: Janis
1: en dia
0: Joplin,
1: tots aquests aquestes persones que intenten veure de ses arrels del seu territori i refrescar-les, reinterpretar-les, fer-les d'una altra manera, i arriesgant molt, perquè introduir nous instruments, tot d'una hi ha aquesta cosa de dir, això que estàs fent no és pur, és a dir, i jo crec que la puresa és una paraula que és un concepte que s'hauria d'emprar d'una altra manera, no? És pur tot allò que arriba en el sentiment, és pur tot allò que té un valor cultural i el que fa que el que havia estat segueixi siguent.
0: Efectivament. I tu parlaves de la dècada aquesta dels 70, que és important perquè té aquests valors, i a Menorca et gesta bastant dins la segona part de la dècada dels 70, a partir del 75, tot i que és cert que tenim alguns referents dels principis dels 70 o finals dels 60, de gent que ja havia fet alguna cosa en els nostres entorns, com per exemple la Maria Alma Bonet. Es veu que tens record de què passava amb ella.
1: Bueno, Maria Mar Bonet, de fet, va començar en cançons menorquines que li havia traslladat o li havia ensenyat el mestre Gaumès. Uh-huh. Maria Mar Bonet, quan era una joveneta, i jo era més jovenet que ella, i no és massa fàcil trobar gent que sigui, va venir a un festival en el Teatre Principal d'Amor, no va tenir massa èxit, però ella ja feia aquest camí, ja estava fent aquest camí. La Maria Omar Bonet després va créixer molt, ha estat una persona que té tants d'horitzons, té tantes maneres, té tantes coses.
0: Sabem avui en dia el camí que ha recorregut,
1: és
0: fins a on.
1: Impressionant. Però bueno, jo crec que a Menorca...
0: Tindrem ocasió d'escoltar-la després.
1: Algunes coses, sí, va haver algunes coses molt interessants antes de 75 inclús, i que jo crec que van obrir un camí.
0: Parlant de Traginada... perquè quan us vau juntar no teniu clar cap on us havíeu d'enfocar, perquè hi havia tot aquest plantejament que estàs fent ara, però clar, després això s'ha de concretar amb un estil, amb una manera de tocar música, en com s'enfoquen les cançons.
1: Sí, és cert, van tenir aquest dubte, no? Traginada neix, de fet, quasi un microfestival reivindicatiu del Freginal, i eren tres, els dos germans Saura i el meu germà en Paco, i a partir d'aquí que van cantar aquesta de senyor Baula, ja no és hora de dormir, estaven reivindicant el parc del Freginal com a parc. I bueno, a partir d'aquí va créixer aquest grup que va anar engreixant a mesura que passava el temps curt, perquè el temps de Traginada va ser un temps relativament curt, vam durar...
0: Va ser curt, molt intens.
1: Però molt intens, curt. Amb molta feina, i bueno, van intentar veure de per tot, no? I van veure el que feien a Eivissa Hug, el que feien a C. Pepa Ciutadella, el que feien a Maria Omar Bonet, però també el que estava fent Leonard Cohen, el que estava fent Bob Dylan i tota la gent que estava ja en aquells moments fent una gran revolució desfolc a nivell mundial.
0: Molt bé, per tant, un horitzó de mires molt ample.
1: Molt ample. Molt
0: estem
1: amples.
0: Parlant d'una cançó tancada en si mateixa, sinó una gran visió.
1: Passa que Traginada després té la gran sort de trobar-se amb el grup Mussol. Tots els poetes, en Govila, en Jordi Vivet, els pintors, en Calvet, que és un moviment que vol incorporar també el món musical per crear un tot, per ofertar una situació cultural que va ser per nosaltres, vamos, meravellosa, i que crec que va ser un dels èxits de Traginada, no? Trobar-se amb aquestes noves sensibilitats que per nosaltres eren, això, molt noves.
0: que per tant estem xerrant no només d'un moviment musical, sinó també cultural, artístic, fins i tot polític, de protesta. Estem parlant de, situem-nos en l'estardofranquisme, final
1: estem
0: de...
1: Estem en l'estardofranquisme, sí.
0: S'agonia i, de fet, l'eclosió de Traginada ja és en època, podríem dir, de transició. Sí. L'any 77, 78...
1: Sí, els tres discs es van gravar des del 76 pràcticament fins al 80. Traginada, a més, va tenir una activitat diríem que molt a veure amb aquest grup en el món del teatre. En Menorca simplement també és un antes i un després dins el món del teatre. Només hi havia un precedent, tal vegada, que sigui el flautista de Melín, a Santa Vella. Però és que Traginada ajuda en aquests que escriuen realment una obra de teatre que és explicar la història de Menorca des d'un punt de vista molt anarquista i com a molt obert i com a molt modern, no? I nosaltres vam fer la música, ja havien gravat el primer disc i estem sempre amb aquests 3 o 4 o 5 fronts que no eren únicament musicals.
0: Per tant, aquesta visió d'obrir fronteres no només és des d'un punt de vista cultural, sinó també, com deies, en reivindicació de llibertat política.
1: Clar que sí, de llibertat política, de llibertat de llengua, de llibertat cultural. Estem en ple procés, I Traginada va jugar el seu paper. El que passa és que tenia molt clar també que quan actuaven com a Traginada i feien els nostres recitals,
0: els concerts com a tals
1: eren Traginada. Ara, també estaven esquitxats de totes aquestes històries del sol emí o d'una mentalitat com s'ha d'en Vivet que te feia volar constantment, és a dir, no t'arrabes quasi mai.
0: En Jordi Vivet, també, per posar en context en els nostres oients, era un personatge que avui en dia podríem dir que era un agitador cultural, una paraula segurament que més li escauria, i era sempre darrere tot de xaraus. Quan es feien obres de teatre, recitals de poesia, es mesclaven en els escenaris la poesia, la pintura, l'escenografia, i darrere tot això també hi havia Traginada, que participava d'aquests elements. Situam un poc tot això perquè vegem que estem xerrant d'un procés d'envergadura gran. I si m'ho centram en la música, hem parlat també del que representava Traginada en l'època, però que segurament aquest fenomen de Traginada també va ajudar que quedés una mica eclipsat un grup com Se Pep, que també va fer la seva feina. Traginada se situava més en un context maonès, amb les característiques pròpies, aquesta lluita veïnal en favor del Freginal, però a Ciutadella, a Ponent, ja havia nascut un parell d'anys enrere el grup Se Pep, amb qui teníeu molt bona relació.
1: Bueno, Se Pep, a més, va fer una feina increïble. Jo me'n recordes quan va sortir el disc, és que jo vaig quedar al·lucinat. Acabava de sentir feia poques de Hug, el primer, el que més m'agrada, i vaig dir, aquí hi ha un moviment que això tindrà una transcendència.
0: Hi ha un filó.
1: I realment Se Pep va fer uns anys d'una feina increïble. El que sabem encara de les seves cançons té una plena vigència. Una plena vigència, són divertides, són recuperar el sentit aquest lúdic de les cançons d'anar a Vega, d'anar de cantar quan venen les festes de populars. Per tant, a Se Pep jo crec que se li deu molt. Jo crec que estranyament ha quedat a la part d'aquí un tant oblidat i valdria la pena recuperar
0: la feina que va fer. La
1: feina que va fer Se Pep, sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb Se Pep.
1: Molta. És una gent excel·lenta. Quan nosaltres vam començar a pujar, ells van plegar i se van dedicar a fer altres coses, perquè hi ha gent de Se Pep que encara està fent en Ferro.
0: En Ferro era un dels capdavanters de Se Pep, que ha estat al capdavant dels Frufrus a Ciutadella en el seu moment, i amb altres grups com Calitja o Llambre. Vull dir que ha estat molt vinculat en el món de la música folk, en tot cas. Anem a escoltar Se Pep, si t'assembla bé. Xerraven d'aquest sentit lúdic de ses cançons, i aquesta cançó humorística que es diu Surinal, amb unes metàfores molt divertides, l'escoltarem.

0: Molt bé. Aquesta mescla de... Veig una mescla d'innocència i a la vegada es picardia. És una cançó que actualment pot semblar com a llunyana, senzilla, però que era molt nova amb sa manera de fer d'aquests moments. I aquesta mescla d'aquesta ingenuïtat en l'ús dels instruments de corda, però a la vegada la picardia de la recuperació d'aquestes lletres picants, no? Menorquines, i l'ús de les tres veus molt ben definides, crec que és un gran exemple d'allò que es feia.
1: Sí, Monce Pep, a més, va emprar, jo diria, magistralment, guitarra i bandúrries i els instruments de pua. Freginada va entrar més en instruments més novedosos, no? Van anar per un altre camí. Ells empraven molt sa lletra. Sa lletra són delicioses, sí. No?
0: Aquella, jo... I ses veus, aquestes tres veus totes les estones.
1: Fantàstiques. Uh-huh. Jo som feliç sense fer feina, no gandul.
0: Se vagaria en menja.
1: Això és un concepte que ells van posar... Jo crec que són realment els qui a Menorca comencen a fer un canvi molt important dins la música folclòrica. Mm.
0: Efectivament. Fins que arriba a l'eclosió de Traginada, que ara en podem xerrar directament. Sí. El grup va començar, de fet, amb el teu germà, en Paco Begú, sí. I en els dos germans més, en Ramon i en Joan Saura. Sí. I va ser un grup que a poc va anar a més.
1: Sí, van anar incorporant noves veus, van anar incorporant nous instruments, van pensar que valia la pena, sí, ens havien d'arriesgar, havien de fer algo que fos... No podíem fer Cepep, perquè Cepep ja estava fet.
0: Mm. Havia de fer una cosa
1: tampoc
0: diferent.
1: Teníem els instrumentistes amb el mateix perfil que Cepep, i per tant, nosaltres érem molt escoltadors de so, d'aquesta música folk americana, i sobretot seguíem molt el camí, amb molta atenció, que duen a Maria el Marbonet. Encara que quasi mai van fer res que s'assemblés massa a d'ella, etcètera, se n'havia d'agendar. Però sí que és cert és que teníem exemples al redor que mos donaven molt de camí per fer, i crec que el van trobar gràcies també a en Toni Pereira Font, que va ser el nostre mànager. És qui mos feia tot el tema d'enregistraments i era el nostre... El descobridor de Traginada de cap a fora de Menorca.
0: Efectivament. I darrere els germans, tu, quatre, llavors van anar incorporant na Martina Garriga i sa germana després na Nini, tot i que les dues van coincidir relativament poca estona. En Josep Mercadal, que va afegir-hi el contrabaix, que era una cosa que aquí tampoc no se veia, grups de música tradicional en contrabaix, més el teclat teu, que era una cosa completament novedosa, amb aquells sons de sintetitzador, que al moment, segons quines cançons, donen aquell toc psicodèlic, fins i tot, me'n recordo aquell Jo Manantri, que té aquest punt de psicodèlia, i Lluís Reinés, Eleni Cometxe, Eleni Pérez, na Mari Pau, la teva germana també, va arribar a ser molts en l'escenari.
1: Molts, perquè també havien de fer molta cosa, a part de fer música, havien de fer molta cosa, havien de fer perquè es passa carrers, havien de fer les festes de la mesquida, havien d'anar en esgrau, érem un poc un tot terrenos, però sobretot el que mos preocupava molt era que la part musical fos una part el més digna i pulcre possible, dins la novedat de la nova, dels nous instruments que incorporàvem.
0: Efectivament. Anem a escoltar la segona cançó i exemplificarem el que estem dient ara.

0: Molt bé. Estem xerrant d'un altre color, més instruments, la percussió també té el seu pes, el contrabaix que el mena i la festa que representen totes aquestes veus i tot el significat de fons també de la lletra i que representa la festa dels pobres.
1: Sí, això és una cançó que ens va ensenyar en Biel Cardona. Oblidem de mal nom en Biel Tita, ho direm així perquè tothom sabrà qui era. Un home que tenia uns coneixements profundíssims d'aquest tipus de música, jo diria de poble, de vorera, però a la vegada també vinculat amb el món industrial.
0: No tan rural,
1: no tan
0: diguem,
1: rural,
0: com eren les músiques més tradicionals.
1: Nosaltres van anar molt per la via rural i van anar a investigar molt per al camp, però també van tocar molt aquesta gent que anava pel Mortar, que anava per la Mesquida, que anava pel Grau, i que sabia un munt de cançons que després, quan ets escoltaves amb atenció, tenien una forta càrrega social, perquè aquesta és una cançó que és preciosa, de dir que és la festa dels pobres, no?
0: Exacte, és una reivindicació dels pobres.
1: Que qualque dia de pobres no n'hi haurà, cosa que no ha passat.
0: De moment no ha passat, encara. I no fa pinta que hagi de passar en breu.
1: Però realment tenia un missatge, una translació d'un missatge de festa, però també a la vegada de consciència de classe i de necessitat de canvi polític i social.
0: Mm-hmm. Per tant, és tota una icona aquesta cançó, gairebé podríem dir.
1: I tant. És una d'aquestes cançons que crec que també donava pes en el missatge de Traginada.
0: Estem completament d'acord. I si agafem els referents, perquè hem xerrat de ser Pep i de Traginada, vull fer com una excepció en aquest programa, perquè si bé la idea és posar sempre músiques menorquines, en aquest programa inicial que ens dona a conèixer un poc la gestació de la música folk, així com la coneixem avui en dia, en aquests anys 70, hem estat parlant de quins són els elements que influeixen, per tant, que tenim, diguem, de referència en el nostre voltant. I hem xerrat ja d'Anna Maria del Mar Bonet i crec que és imprescindible posar una cançó d'ella. De fet, m'ho ha xerrat que havia vingut a la Teatre Principal i que, per tant, ella ja havia començat la seva carrera. De fet, el primer disc anava dedicat a Menorca, tot i que Maria del Mar Bonet és mallorquina. Ella va tenir un mestre menorquí, mercadalenc específicament, mestre Llorenç Galmés, i per tant, el seu contacte amb la música menorquina va ser l'inici de la seva gran carrera.
1: Sí, a més que va ser una carrera, bueno, és encara, vull dir que Maria del Mar Bonet està en plena activitat en aquests moments. Ella va entendre que el folk a moltes vegades beu de moltes fonts diferents. Nosaltres, el Mediterrà, és un marc en què ens movem, on a vegades trobes coses que et sents de greques o del nord d'Àfrica o de Catalunya envers Menorca o Mallorca o Eivissa o d'alguna cosa italiana, i espero que, clar, sempre han anat i han vingut i la gent ha escoltat moltíssimes coses que han quedat impregnant la realitat de cada territori, i jo crec que Anna Maria del Mar Bonet això ho ha fet d'una manera magistral. Els seus discos han anat evolucionant cap a una universalitat de la música folklòrica, sempre emprant la nostra llengua i sempre emprant la nostra cultura i les nostres tradicions, que crec que ets el referent més gran que tenen les illes, no?
0: Si vos sembla bé, anem a escoltar la cançó d'Anna Maria del Mar Bonet, que és Sant Oví del Gendà, i fem un apunt perquè la versió de Sant Oví del Gendà, que és més coneguda avui dia, és aquella que va com a reversionar Deseado Mercadal, que és un dels folkloristes també més coneguts, que feia molta feina, diguem, per recuperar cançons.

0: Una delícia absolutament de cançó.
1: Jo aquesta m'agrada més que sa versió que vam fer nosaltres, que coneixem de Menorca, no?
0: Que coneixem.
1: Que des de res temps. Me sembla més fina, més fidel, menys lírica, però bueno, a nosaltres tabada mos tocava més...
0: En aquell moment era una cançó que...
1: Sa versió menorquina, de sa nova. Vam provar aquesta també, però... Ens van decantar per sa versió que era més coneguda, popular.
0: En aquell moment. És una versió també que fem moltes corals, es coneixia més, tocava més. Però aquesta és menorquina, sí, i antiga, i aquest so de sa veu, aquest so de sa guitarra, està tan acompassat. No és estrany, que no venia el Mabonet després fes el camí que feia, perquè aquí apuntava a moltes maneres.
1: Molt, molt.
0: Hem xerrat, a part d'Anna Maria el Mabonet, també d'un altre dels grups que va marcar una època i que dels quals vau veure, que era UC, has parlat abans. UC és un grup d'Eivissa que s'ha mantingut constant durant moltíssims anys. De fet, jo no sé si actualment encara toquen o ho han deixat de tocar fa molt poquet, però estem xerrant que des del 74, que van gravar el primer disc, fins fa poquíssim han seguit sonant i gravant material constantment. Vull dir, són unes persones completament volcades a sa feina, amb un amor cap a sa música eivissenca molt clar. I el primer disc aquest, i jo coincidesc amb l'Arturo, és una preciositat. Han gravat moltíssimes coses després, però com aquest primer disc crec que no hi ha res. Totes les cançons no n'hi ha cap que no tingui que no tingui valor. I hem triat una cançó específica que es diu Bona nit, Blanca Roseta, que si vos sembla, l'escoltam i després em feim també el comentari.

0: una altra preciositat de cançó.
1: I plenament vigent, so, sa manera de cantar-ho, sa manera d'afrontar. Me'n recorden... Peter, Paul and Mary van agafar moltes cançons folks americanes i els van reconduir cap a unes veus que ells ho van fer d'una altra manera, van agafar les cançons ibisenques i sense perdre un punt de sa seva puresa tradicional de sa illa, els van donar un gir que és que te poses a carta de gallina, és que dius, bueno, això sí que va ser un descobriment, eh?
0: Totalment. A més, a Eivissa, una illa tan desconeguda per Menorca, tan distant, tenim contacte amb Mallorca, tenim contacte amb Barcelona, però Eivissa sembla que és un altre món. I clar, a més, avui dia coneixem molt Eivissa per allò que suposadament no volem ser, no? Com han destrossat Silla, com aquesta irrupció del turisme ha entrat de la pitjor manera que es podria entrar, i com la identitat eivissenca s'ha vist a poc a poc diluïda. Però la feina que van fer u, que en aquella època és encomiable, perquè de fet vas coneixent gent d'Eivissa i en aquells anys no hi havia ningú que no tingués un disc Duc a casa seva. Sí, això ho van aconseguir ells amb molta feina, molta perseverància i molta sensibilitat cap a la música eivissenca.
1: Bé, de fet, tu, que encara fins fa pocs, ara els darrers anys o els darrers dos anys no fa estona que no tinc contacte amb ells, però encara seguien gravant un disc cada any per pura diversió, i això pues, era molt important també, és molt important per la música viva d'Eivissa. Sí. I jo crec que han estat els grans referents un dels grans referents de les illes, que és... A més, van tenir la sort de trobar-nos molt a la Calatrava. Hi havia el festival de la Calatrava als estius, i nosaltres hi van anar un any, en Maria Àngels Gornés, i es vespre aquell van actuar en Buc i en Maria del Mar Bonet, i crec que també al final hi va haver Biaus Majoral. Va ser... Bueno, una trobada...
0: Una apoteosi.
1: Van venir tots els poetes, van venir els pintors, en Calvet feia una performance allà darrere, en Vivet va recitar poesies, en Damià Borràs ja començava a tenir molta enllestida a Menorca, simplement.
0: La seva obra de teatre.
1: Bueno, eren temps d'una gran...
0: Una gran creació. Sí, fertilitat artística.
1: Sí.
0: Ho donava a l'època. U que estava representada per Víctor i Planells, Amador Marí, Joan Moreno. En Amador Marí, precisament, és el que escoltàvem ara cantar aquesta cançó, que de fet també s'encarregava de compondre algunes lletres i algunes cançons, perquè també U feia cançons pròpies, agafant aquesta sonoritat folclòrica. I era una altra manera diferent de que s'haguem escoltat també de reproduir la música. Agafaven instruments eivissencs com la flauta, el flautí, aquestes castanyoles grosses, gruixades, que m'ho sonen tan curioses a nosaltres, i bé, m'ho feien aquestes petites delícies, i també van aprofitar per musicar poetes eivissencs de pes, no? Com és el cas de Marian Millán Gómez. De fet, hi van dedicar discos sencers, i per tant una tasca cultural i artística encomiable. Has parlat també de Biel Majoral, que també era present, i avui, de fet, a ell dedicam la darrera de ses escoltes. Biel Majoral és una altra versió de tot això. Traginada, d'alguna manera, també em va veure en Paco, el teu germà, sempre en se'l xerrar d'en Biel, en el sentit que a Biel se li atribuïa una veu molt de la terra, i en Paco també. I aquesta feina en aquella època es va visualitzar molt, no? Biel Majoral, a més, tenia un camí molt marcat des d'un punt de vista polític, vull dir que les seves cançons transcendien la part estrictament cultural per llançar-les en una reivindicació lingüística, nacional, social, en tots els aspectes, territorial, i les seves músiques arribaven, diguem, per aquesta via. Biel Majoral encara continua en actiu, fent aquestes músiques, però allò que va fer en aquella època va ser marcar també un camí juntament amb altres grups.
1: Bé, el Masjorau jo crec que és el gran teòric, el gran coneixedor de la música folclòrica mallorquina i per extensió de totes les illes. És un, és un savi, és un home, un coneixedor i a la vegada capaç de traslladar en el qui l'escolta tota aquesta carga de coneixement i de sentiment que té, no? Mm. Ell l'ha emprat també de forma política, com tu has ben dit, és un home pues, profundament nacionalista i que creu pues, en uns valors que ha emprat també per impregnar la seva obra. Jo crec que és des que vam veure a tots, perquè van una Maria Urbán Bonet té coses gravades amb ell, i jo crec que va ser els que el van causar un poc cap a aquest camí desconeixement profund de la música folclòrica mallorquina, que s'han gravat coses meravelloses.
0: Efectivament. Anem a escoltar Què té aquesta terra nostra, un títol que ja ens deixa entreveure aquesta visió social, i per acabar el programa.

0: Venir dels països catalans.
1: Molt bé. I fins aquí aquesta cançó, aquesta de Biel Majoral, en què acabem aquest programa i que té aquesta càrrega, com ja hem vist, simbòlica, territorial, nacional, cultural, acaba amb la reivindicació de la senyera dels Països Catalans. I no sé si tens res més a afegir, tu, no?
2: No, bueno, que ha estat un plaer, que bueno, val la pena ratllar de la música folk, val la pena ratllar d'un nostre, perquè si no, poc a poc se va perdent o se va oblidant. Jo crec que ho hem de tenir present. I es pot actualitzar, i es pot millorar, i es poden fer coses... no passa de moda.
1: Que se'n fan avui en dia, hi ha moltes propostes interessants, i al llarg d'aquest programa anarem resseguint un poc l'evolució d'aquest estil, com es pot arribar a mesclar en tantes altres coses, i com aquesta visió de futur no es perdrà mai, perquè totes aquestes cançons tenen la grandesa que ens han durat fins aquí. Potser n'hi ha algunes que fa 400 o 500 anys que roden amb nosaltres i no s'han acabat. Per tant, desitjar molta vida llarga en aquesta música, que és una música que es va actualitzant constantment i que aquí ens tindreu. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Arturo.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.
1: Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

cara representa l'ànim que volem mostrar. La cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. La cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. La cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. La cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. La cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. La cara és un mirall gegant ple de petits detalls. La cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. La cara que més va...

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

La sintonia que està sonant de fons, la coneguda cançó Autobahn, és a dir, autopista, dels alemanys Kraftwerk, que fent servir aquesta segona temporada de Lectures Retrobades per introduir l'espai al qual ens desplaçam, en cotxe, per començar amb els escriptors des del lloc on creen les seves obres literàries, avui, paradoxalment, no deixa de ser una mena de pixarada fora de test. O potser, més ben dit, l'excepció sempre necessària per confirmar qualsevol regla. Resulta que avui la unitat mòbil de Radio Far hi va a peu al lloc de l'entrevista. Justament, però, el dia en què la nostra convidada, malgrat els lligams profuns i evidents que manté amb la nostra illa, viu molt enfora d'aquí, en terres continentals, concretament a la comarca principatina del Penedès. Hem aprofitat una seva visita fugissera a Menorca, en la qual ha fet part d'una triadissa de versos a Sant Lluís, al costat de les poetes Llucia Pellicer i Maria Josep Escrivà, del glosador Vicenç Marí i de la sonadora Carme García, per conversar-hi. Que s'estatgés a Maó, en un pis. Que s'estatgés a Maó, en un cinquè pis amb vistes, a 5 minuts caminant de casa, ho ha fet tot molt més fàcil. Que s'estatgés a Maó, en un cinquè pis, amb una cuina... Que s'estatgés a Maó, a 5 minuts caminant de casa, ho ha fet tot molt més fàcil. És evident que, a pesar que en farem referència, avui no som al lloc on escriu habitualment Sònia Moll Gamboa.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant amb moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder prendre de memòria, perquè ha de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els, no, els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
0: I a part de ser aquest lloc i aquesta manera de crear, els espais
1: sí.
0: Tenen després algun tipus de presència dins la teva obra. Evidentment, crec que aquí sí que és important separar que seria l'obra poètica, en aquest cas, dels articles.
1: Sí.
0: Però què en pots dir?
1: Sí, clar, els articles, que el llibre aquest de Beneïda sigui la serp, i, els vaig escriure tots a Barcelona. I, clar, m'inspirava, de fet, en anècdotes i en vivències de la meva vida a la ciutat. Quan he estat a Menorca, sempre he escrit. Sempre. És a dir, a Menorca sí que sempre vaig amb la llibreta i el boli i sempre he escrit tipus dietari o versos o apunts al bloc, que després serien apunts al bloc, diguem, perquè mai vinc amb ordinador a Menorca. I tant si faig un mes com si faig 3 dies, sempre porto la llibreta i és un moment en què sempre m'inspira. Però m'inspira perquè sempre que arribo aquí, sempre estic connectant amb un món, diguem, no solament emocional, sinó també, no sé, de paisatge, de tot el que rebo. No us explica gaire, però sempre tinc necessitat d'escriure el que sigui. Normalment, format dietari. I d'aquí han sortit moltes coses. I la presència de Menorca en la meva obra sempre hi és perquè està molt lligada a la família, i està molt lligada també a moments no solament de felicitat i d'esbarjo, sinó també a moments foscos. És a dir, a moments en què... És a dir, Menorca ha estat refugi, però un refugi on he pogut donar espai al dolor. Per tant, sempre hi apareix. Crec que en tots els llibres hi ha alguna referència a Menorca, a la més del paisatge o relacionats, evidentment, doncs, amb la família.

Aquests dies he volgut rellegir els tres poemes que Salvador Espriu dedica al matí de resurrecció en el seu llibre Setmana Santa. He anat a buscar aquests versos, i no els altres, potser perquè per a mi aquesta celebració religiosa, malgrat el relat esfereïdor de la passió, és més liturgia de vida que no pas liturgia de mort. O potser perquè, després de tants mesos d'impotència, de tantes imatges de criatures malvivint en el fang o morint a les platges, de tanta desesperació davant les fronteres tancades, em calia una dosi de renaixement i d'esperança. Potser també perquè encara crec que la poesia ens salva. He anat, doncs, a buscar els versos del diumenge en què se suposa que la vida va vèncer la mort. I en comptes d'esperança, hi he trobat un abisme, un sepulcre buit on supura el silenci de les dones, la por de les dones, la paraula deslegitimada de les dones. I són, però, elles, plenament, en el centre. I més d'una, no solament Maria Magdalena, que és l'única que apareix en l'Evangeli de Joan. En el poema d'Espriu són dones, en plural, les que van al sepulcre. S'acompanyen, es conforten mútuament, se sostenen les unes a les altres. I van, diu el poeta, amb la intenció manifesta d'embalsamar el cos de Jesús, el fill, l'amic, l'amat. Una intenció que Mateu i Joan silencien, a diferència de Marc i Lluc. El poeta dona el protagonisme a unes dones que són mediadores entre la vida i la mort, perquè tenir cura dels cossos quan ja són morts és una manera de reconèixer el seu pas per la vida, de fer un espai a l'absència, d'assumir-la com a part integrant d'un tot. És negar, d'alguna manera, la ruptura absoluta de la mort, amb fe o sense, per rescatar alguna cosa que s'assembli al consol. Les dones que van al sepulcre a embalsamar el cos que han estimat ressignifiquen la mort i posen en evidència fins a quin punt és violent negar la possibilitat d'acomiadar els difunts. Per això el sepulcre buit, en comptes de l'esperança evangèlica, és, en els versos d'Espriu, buit afegit al buit, mort damunt de la mort, vertigen damunt del vertigen. El sepulcre buit deixa l'ànima en suspens, avorta el comiat, frena la darrera mostra d'amor. Així, els sepulcres buits dels nostres dies, els refugiats i immigrants ofegats a la Mediterrània, els afusellats de la Guerra Civil escampats en fosses comunes, els desapareguts en la repressió de les dictadures, els estudiants assassinats i esborrats del mapa com si no haguessin existit mai. L'absència del cos mort anul·la el darrer vincle amb la vida, el del comiat físic, la carícia darrera, el petó definitiu. Perquè, mentre el cos hi és, encara és i se'n pot tenir cura. Es pot estimar encara.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols a la lectura dels quals consideram totalment vigent i, per això mateix, recomanable. Sònia Moll Gamboa, la nostra convidada d'avui, va néixer a Barcelona l'any 1974. Professionalment es dedica a la docència. És professora de llengua catalana per adults, professora de tallers literaris... Per tant, la literatura ocupa una part important de la seva activitat, ja sigui virtualment, al blog que conrea, la vida té vida pròpia, o de manera més tangible, és a dir, en format paper, en llibres fets i publicats, com per exemple, quatre poemaris, Non si male nunc, que va sortir a l'editorial Viena el 2008, després de ser guardonat l'any anterior amb el 5è Premi Sant Celoni de Poesia. A continuació, Ideu en algun lloc, que va sortir de la mà de Cafè Central Eumo el 2014 a la icònica col·lecció Jardins de Samarcanda. Després, Faci'm oblidar el bosc, ja a Godall el 21, i ha acabat de sortir del forn aquest 2025, que ja hem citat, repetint editorial, el volum On fugirem, amor. També conrea la narrativa breu, de caràcter poètic, però el recull Creixen malgrat tot les tulipes, que va aparèixer el 13, també a Edicions Viena, i després d'haver guanyat un any abans la 32a edició del Premi Narrativa Curta 25 d'abril, Vila de Benissa. També ha publicat l'àlbum il·lustrat La princesa cavaller, a Godall, el 23, i dues obres de literatura infantil. Fernando Botero, Un mar d'històries, a l'editorial Mediterrània, el 16, i Els dimarts de la iaia Lola, a una editorial anomenada Cap de ratolí, projectes a petita escala, el 2018. Avui, però, ens endinsarem en l'única obra que podíem caracteritzar com a assagística, per dir-ho ràpid, literatura d'idees que treu a la vegada tot el suc possible de la funció poètica del llenguatge, que ha publicat fins ara Sònia Moll, que és el recull d'articles Beneïda sigui la serp, en què, de fet, crec que és el recull en què et vas estrenar a Can Godall el 2018. El text que acabam d'escoltar, llegit per la seva autora, és l'inici de l'article El sepulcre buit, que és el que enceta aquest llibre. Bé, què en pensa Sònia Moll d'aquest volum, ara que han passat 7 anys des de la seva aparició? Quina valoració en fas?
1: Quina valoració en faig? Crec que els temes que tracto en el llibre no han caducat. Els articles sobretot són a partir o bé d'anècdotes personals o bé de notícies d'actualitat. Evidentment, les anècdotes personals i les notícies d'actualitat caduquen, però el que hi ha al darrere, el tema essencialment humà que hi ha darrere, no solament no ha desaparegut, sinó que continua prenent altres formes en l'actualitat i per això crec que no ha caducat. Per exemple, doncs, el desempar de les cures, és el desempar institucional a les persones que han de tenir cura doncs, de familiars amb malalties neurodegeneratives, per exemple, a les violències contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+, a la tragèdia migratòria, tot segueix i en molts casos empitjora. Jo crec que, bé, des d'Ailan, la criatura morta a la platja, siriana morta a la platja, que va ser com... que va donar origen, no? Doncs aquesta, en principi, consciència col·lectiva sobre aquesta tragèdia, perquè no és un drama, és una tragèdia, no? Migratòria. Avui la vivim en un context de guerra en molts llocs del món, però bé, criatures palestines, per exemple, mutilades i assassinades, deixades mortes de fam. Llavors, en aquest sentit, tot i que han passat 7 anys, jo crec que no ha caducat. I de fet hi ha com un projecte de reeditar-lo afegint-hi nous articles. El que passa és que com diuen en castellà, no m'he de la vida i no m'hi he pogut posar, però crec que no quedaria desencaixat perquè els temes de fons doncs, són els mateixos.
0: Que això no deixa de ser paradoxal. I recomanem un llibre perquè és vigent per la seva qualitat literària, però malauradament és vigent perquè no anem a millor, sinó que ho estem empitjorant.
1: Exacte.
0: Bé, parlem-ne de Beneïda sigui la serp, publicada el 2018, un llibre que recull 44 articles apareguts entre octubre de 2015 i març de 2018, si no vaig errat, a La Directa, que és una publicació en què tenies una columna quinzenal. Com vas anar a parar a aquest mitjà, que no és un mitjà qualsevol? I després, com va sorgir aquesta possibilitat de fer una publicació recollint aquests textos en un únic volum i ja en una editorial com Godall?
1: Com Godall. Jo vaig anar a parar a La Directa perquè jo tinc coneixences properes entre la gent que va fundar La Directa. Són gent que formava part llavors dels moviments socials de Barcelona. Molts eren amics del meu germà gran i doncs, gent amb qui em trobava doncs, en mogudes socials tant a Sant Andreu, que és on jo vivia, com a Sants, no? Per sobretot. I jo ja havia escrit algun text en La Directa en paper, de tant en tant, que tenien doncs, una secció que era una fotografia i llavors demanaven a algú que escrigués algun text inspirant-s'hi, però no era res així, vull dir, regular. Llavors, em va arribar la proposta de la Gemma García Fàbrega, que era la periodista llavors doncs, que portava aquests temes, i gràcies a gent també coneguda i sobretot vull dir, gent que em va animar a fer-ho perquè jo no me seduïa gens fer articles d'opinió. És a dir, era un gènere que jo no m'agradava i jo no. Però a La Directa em van dir no, és una columna, és un espai per a tu, com si vols penjar un poema. És a dir, fes el que tu vulguis. I aquesta llibertat creativa va fer que jo m'hi llancés, no? I després la possibilitat de fer una publicació a Godall. Jo vaig tenir l'enorme sort, el privilegi que la Matilde la Martínez, l'editora de Godall, vingués a un recital meu a la plaça de Sant Felip Neri a recitar en Jo i Déu en algun lloc en català i en aquell moment em proposés la publicació de la traducció al castellà. Em va preguntar, i això, tu han traduït el castellà? I jo li vaig dir no. A partir d'aquí vaig començar doncs, una relació amb aquesta editorial. I llavors em vaig atrevir jo, clar, al cap dels anys, vull dir, al cap de... Clar, això va ser 2015-2016, no ho sé. I clar, jo ja tenia molts articles de La Directa clar, però aquests articles només es publicaven en digital, no estaven a la revista en paper. I no sé, jo pensava, a mi m'agradaria tenir-los tots recollits en un llibre, jo, com per tenir-lo a la tauleta de nit. I li vaig proposar simplement a la Matilde i la Matilde hi va creure, simplement van així. Igual que va creure després amb la princesa Cavaller i igual que va creure doncs, amb els dos últims poemaris, que no són premis i per tant és difícil doncs, accedir a la publicació. I res, van així i estic contentíssima, realment.
0: Sí, no t'havies fent articles d'opinió?
1: No,
0: però en el moment que et van donar barra lliure,
1: exacte.
0: Els resultats són aquells articles d'opinió, però que a vegades són literatura.
1: Exacte.
0: I a vegades els articles d'opinió són textos periodístics sense que estigui aquí fent una gradació, sinó que hi ha una diferència també en l'ús del llenguatge, en la finalitat.
1: Totalment.
0: És assaig, per tant, és literatura de combat. El llibre comentes que ens cal un tipus de poesia que sigui capaç de despertar les consciències, bufetejar els pensaments apàtics i inconformistes, tirar a terra qualsevol intent d'autojustificació apresa. Ho dius de la poesia, però també en aquest sentit necessitem l'assaig. Potser això explica que de tots els gèneres literaris també, perquè desperta consciència, obliga a reflexionar, a pensar, sol romandre sempre en un discret segon pla.
1: Sí, jo crec que l'assaig el necessitem moltíssim perquè l'assaig posa paraules a, no solament a realitats, sinó a maneres diferents de veure aquesta realitat. I jo crec que l'assaig està així com en un segon pla i a la gent li costa, i m'hi puc incloure aquí, de fet. Crec que primer de tot per això que t'ho has comentat, no? que és com que ens obliga a pensar, ens obliga a reflexionar, però jo crec que la clau també és que ens obliga a reflexionar i a pensar des d'un altre lloc, perquè l'assaig ens obre. L'assaig ens obliga a mirar-nos una parcel·la de la realitat des d'un lloc que no coneixem. I ens costa, fins i tot encara que hi estiguem d'acord, no vull dir des d'una postura oposada, no, sinó que ens amplia la mirada. I això ens obliga a moure'ns interiorment i, per tant, això vol dir prendre responsabilitats diferents. És a dir, és una crida, de fet. És a dir, és un instrument també per a prendre responsabilitat sobre no solament sobre les nostres accions personals, sinó sobre si realment aquestes accions personals volem que transformin la societat, no? Ens obliga a aquest moviment. I d'altra banda, que això no sé si és un prejudici, però crec que hi ha com la idea que l'assaig és un tipus d'escriptura poc amè, és a dir, que no és amè, no? Que costa, que has de llegir una frase i dius no l'entenc, no? Com que no s'entén. Em poso aquí moltes cometes perquè, clar, jo crec que també hi ha un desconeixement de l'assaig, perquè hi ha molts tipus d'assaig, hi ha moltes maneres de fer assaig. I de fet, no sé, Maria Zambrano feia assaig poètic, no? Molt més fosc en el sentit de claredat intel·lectual, com no, és que no sé com explicar-ho, com fàcil d'entendre, entre cometes, a allò que estem acostumats. Però clar, si hi entràvem, ens obria un món, no? I jo crec que això també atura, igual que hi ha molta gent que diu ui, jo poesia no llegeixo, no? Perquè és molt difícil. I bé, jo crec que és per això que roman en un discret segon pla, però al mateix temps penso que caldria posar l'assaig a primera fila i perquè el necessitem. Necessitem posar paraules al que passa.
0: Mm-hmm. Bé, els articles del llibre, en què d'una manera molt clara vas apostar també per posar en primer pla aquesta escriptura assaística, no estan aquí al llibre publicat seguint un ordre cronològic, sinó que s'estructuren temàticament en tres blocs. El text que t'hem escoltat llegir fa una estona és també el que obre la primera secció de Beneïda sigui la serp, que és una secció que porta per títol Les dones ho van dir. És la més llarga del volum, té 23 articles, i aquí vindiques, per dir-ho a la manera de Maria Mercè Marçal, la dona. És la secció en què exposes més clarament el teu i cita entre cometes perquè ho diu el llibre Feminisme Activista i Polític, que és, a més, feminisme i. En què paraules com visibilitat, cura, sororitat, xarxa, violència, entre altres mots, fonamenten uns arguments tan contundents com necessaris a l'hora de fer-nos veure que no vivim al planeta piruleta. I això, evidentment, el lector haurà de llegir el llibre per saber de què estem parlant. Perquè no hi vivim, no?, al planeta piruleta.
1: No hi vivim. Realment, de fet, vivim en un planeta i en un entorn bastant hostil en tots els àmbits, començant per l'àmbit privat, el personal, ara parlaré una mica d'això, el polític, i el social i el que no es veu, que són les estructures que engendren violències i que actualment, i des de fa bastants anys, molt de temps, de fet, massa temps, pretenen responsabilitzar l'individu de malestars que estan generats estructuralment, no? I aquí, doncs, hi ha, evidentment, el patriarcat, el capitalisme salvatge, etc, etc, no? Llavors, els malestars que ens fan conscients que no vivim al planeta Piruleta, clar, ens obliguen, doncs, a fer-hi alguna cosa, no? Però això és igual que davant d'un perill, no? Que el cos, no? El cervell reptilià o queda paralitzat o fuig o ataca, no? Doncs davant de totes aquestes violències quotidianes i no solament les més fortes, sinó també les que vivim quotidianament, podem quedar-nos paralitzats, podem atacar, podem fugir, no? I el planeta Piruleta no deixa de ser, pensar que vivim en un planeta Piruleta no deixa de ser una fugida. Que jo, amb els anys, doncs la veritat és que l'he incorporat a la vida perquè ho he necessitat. És a dir, he tingut el temps de la paràlisi, he tingut el temps també de la lluita, de posar el cos, no? A manifestacions, de posar el cos també davant les xarxes socials, perquè en realitat no hi posem només la paraula, hi posem un cos, perquè emocionalment quan reps violències a través de les xarxes socials es repercuteixen en el cos emocional i físic, per tant, etcètera, no? I a estones necessitava el que jo en deia a l'hora del pati, no? Fins i tot quan dius no, és que, clar, aquesta idea que els malestars que ens travessen ens els hem de treballar nosaltres perquè és una nostra responsabilitat i tot això que és una fal·làcia. Jo també he seguit aquest camí de no, no, jo em treballo i faig el que calgui, saps? Vull dir, que teràpies diverses, etc. Però arriba un moment que quan t'adones que no n'hi ha mai prou amb això, perquè és que no he, la causa no ets tu, no, ni la responsabilitat per descomptat, doncs que jo deia, mira, ja prou, ara em toca l'hora del pati i jo l'únic que vull és incorporar una mica d'hedonisme a la meva vida quotidiana per poder sobreviure, com a estratègia de supervivència. I, de fet, també aquest moviment que he fet en els últims anys de moure'm de la ciutat, doncs, a un poble petit i de viure, doncs, amb animals i de passejar i de fer els versos passejant els gossos en comptes d'anar amb moto per la ronda de dalt, doncs també té una mica a veure amb aquesta necessitat de tant en tant buscar un espai que suposo que s'assembla una mica allò del poder de l'ara, que va estar tan de moda l'any 2000 i que, bé, doncs de dir, doncs el meu planeta Piruleta és oblidar estones que estem tan malament. Perquè és que si no, jo no ho puc suportar. Però això són espais de recer i de pau per després poder no negar perquè la realitat perquè se'ns fa massa grossa, no? Llavors, és un equilibri, és buscar l'equilibri.
0: La segona part de Beneïda sigui la serp és la més curta del llibre. Hi ha 8 textos. El títol, Diumenge amb el pare, i jo hi afegiria sense la mare, tot i que avui ja no hi són cap dels dos físicament, d'en Toni Mallcamps, de ton pare, en rememores alguns episodis biogràfics, especialment en textos escrits, justament quan ell va fer els 90 anys. De fet, li dediques un article específic, fins i tot.
1: Sí.
0: També en aquesta secció apareixen connexions clares amb Menorca, tot i que Xile també és una presència ben present, és indefugible. I, de fet, llegint algunes anècdotes que expliques, jo, curiosament, ja els havia llegides a Inventari de Minyomia, que són les memòries literàries, o unes memòries literàries d'infantesa, l'episodi d'un avió que no va volar, i que et serveix a tu per introduir l'imatge de la teva avioneta de paper. Bé, aquesta relació paternofilial és també una relació de mestratge. El que diu o com actua ton pare t'obligava a reflexionar, a canviar punts de vista.
1: Sí, aquests textos que en són pocs perquè bé, van néixer en un moment determinat, crec que va ser justament l'any que em va fer 89, va caure, era de vacances allà per Sant Pere de Pescador i bé, es va fracturar el maluc, va ser un desastre tot plegat perquè li van donar l'alta amb un paracetamol i l'home va patir, em va explicar, l'experiència més bèstia de dolor físic que ha tingut en la vida. És a dir, no va dormir en tota una nit de dolor físic fins que jo el vaig poder anar a buscar perquè jo no hi era. I vaig doncs, 24 hores després i perquè pogués estar en un sociosanitari. Aquesta experiència física de dolor, després, clar, en el sociosanitari ens estava recuperant, li va generar tota una sèrie de reflexions sobre la seva vida que van ser més aviat revelacions. No? I, per exemple, ell tenia una idea de per què havia volgut ser capellà, per exemple. I de cop i volta va tenir una revelació i va recordar l'origen d'aquesta vocació sacerdotal, no? I jo hi anava cada dia a veure'l abans d'anar a treballar i llavors ell va ser un temps molt, molt, molt, molt ric, diguem, en revelacions de mon pare i d'altres que ja ens havia contat que les va ressignificar, no? I per això a mi em van colpir més que, vull dir, ja hi havia històries que ja les havia sentides, però van agafar una altra aire, no? I llavors, realment, a mon pare, aquí, en aquesta època, sobretot, hi va haver, sí, una relació de mestratge vital, absoluta, perquè jo vaig connectar doncs, amb moltes vivències que ja havien passat o amb vivències actuals, no?, del moment, del dol, també de la mare, que feia poc que havia mort, i clar, em va generar realment ponts entre el que ell vivia i el que jo havia viscut o vivia. No? I d'aquí van sorgir aquests textos de diumenges amb el pare. Evidentment, jo no hi anava a veure'l només els diumenges, és com cada dia, però vaig agafar una mica, copiar un poc el títol d'aquell llibre de fa molts anys que es deia Dimarts amb el... Martes con el professor, dimarts amb el... Bé, no sé, era que era ara no record ni l'autor ni res, però va ser bastant best-seller, que era, doncs, això, el personatge, no?, el narrador, doncs, anava a veure el seu professor cada dimarts, no? I llavors ho vaig construir així perquè he fet bastanta literatura, de fet, amb aquests articles, i llavors aquests diumenges amb el pare, vol dir tots aquells moments amb el pare que per mi han estat mestratge, no? I res, vaig tenir molt clar que havia d'estar dins, al mig del llibre, perquè la primera part, que és la de les dones, no? és tot el meu activisme social, però que va del personal al polític, com ens ha ensenyat el feminisme doncs, el segle XX i continua. No? Doncs després, a la meitat, i l'últim és tot més social, és a dir, això, la tragèdia migratòria i altres temes de les cures, etc. I enmig hi ha aquest espai que a mi m'ha facilitat ressignificar aquestes lluites i aquestes vivències, que és el mestratge del meu pare, al qual li estic agraïdíssim, realment, per això. I va néixer, doncs, així. I era la frontissa. Havia de ser la frontissa de les altres dues.
0: Mm-hmm. És a dir, frontissa que es mena, per tant, a la darrera secció de Beneïda sigui la serp, un oceà dins nostre. Aquí estem parlant de 13 articles. Parles, acabes de dir, que és allà on tractes temes més socials, la cura, aquí, per això dic que també ta mare apareix d'una manera més explícita a partir d'aquestes experiències que vau viure.
1: Exacte.
0: Pots fer una reflexió més més social. I a la vegada jo crec que és la més introspectiva.
1: Sí, clar, toca aquest tema, sí.
0: Mm-hmm. De fet, els textos em fan pensar en els que després de la directa vas publicar justament el 14, el Digital de Cultura, o també amb la teva obra poètica, almenys fins a Fàcil oblidar el bosc.
1: Sí.
0: I dic fàcil mobilitat al bosc perquè On fugirem amor el tenc a la llista de lectures pendents i no li queda gaire per caure, però encara no ha caigut. Però crec que hi ha tota aquesta part de social de crisi climàtica que no és tan evident, crec que...
1: No.
0: A venir de sigui la SERP, però que és, també és un altre d'aquests desastres de planeta piruleta que...
1: És el mateix.
0: Que n'hem de parlar i fer-ho de manera poètica, jo trob que és també una molt bona manera d'entrar-hi. Bé, cita, entre cometes, perquè ho dius tu, amb tanta frase de Mr. Wonderful i amb tanta dictadura de la felicitat imposada, es fa difícil obrir espais, ja no personals, sinó sobretot socials, per acollir vulnerabilitats i, tanmateix, ser capaç de connectar amb aquestes vulnerabilitats, amb el malestar corporal que es manifesta quan ressona en el present, qualsevol de les experiències traumàtiques que qui més qui menys ha viscut en algun moment de la vida, és justament el que ens pot permetre mantenir un equilibri amb els propis recursos. Aquest neoliberalisme que mos vol de cada vegada més individuals,
1: total.
0: És a dir, sense xarxa, sense grup, a més, sent únicament i exclusivament responsables de tot allò que mos passa, ja ho has apuntat abans, eh? Però aquí, en canvi, reivindiques la importància de fer xarxa, deixant de banda que Mr. Wonderful van estar a punt, no res, de fer fallida, i de fet crec que encara no ho tenen acabat d'aclarir, la qual cosa no deixa de ser una acció de justícia poètica. La clau d'aquest textos és donar veu a un malestar corporal, fer-lo visible, perquè si no és visible no existeix, que és el que fas també a la primera part del llibre.
1: Exacte.
0: Amb les dones. A partir d'aquí també reivindicar la importància del grup.
1: Del grup, exacte. Agafant una mica el que deia abans de... Això, no?, que el capitalisme ens vol individuals i sobretot que amaga la seva responsabilitat estructural donant-nos la culpa com a individus, no?, de si no et fas a tu mateix és problema teu i això portat a l'extrem, no?, és a dir, tu tens la culpa del que et passa, de tot, obviant, doncs, com deia, doncs això, estructures que són allà i que, de les quals moltes vegades no podem fugir, no? Llavors, donar veu al malestar corporal que ha provocat durant segles i durant molt temps que han provocat les estructures socials econòmiques del moment, s'han silenciat. Evidentment, molt més en el cas de les dones, però s'han silenciat. Llavors, el feminisme hi va posar veu, va començar a posar, vull dir, posant veu al malestar corporal de les dones, i de quin és no, la frase que el personal és polític. I quan diem el personal, convertir-ho en polític, doncs vol dir justament sortir de la trampa, que trobo molt perversa, de la culpabilització d'una banda, de tot el que ens passa, i de l'altra, d'aquestes mogudes Mr. Wonderful, que el que pretenen és que

0: No, és que si repeteixes aquesta frase mil vegades, que això continua avui, ara els joves en diuen manifestar. Tu, com a la nostra època era el secreto, no? Allò del el secreto, que era un llibre que va sortir que deia si tu vas dient el que vols, t'arribarà a la teva vida. Aviam, perdona. És a dir, aquí estem. Ens estan oferint com solucions amb píndoles màgiques i fàcils. Per què oblidem, perquè no vegem mai que hi ha una base estructural, social, econòmica, política, que continua generant violències i malestars corporals. Llavors, és com anar a posar veu al malestar corporal obliga a reflexionar sobre les causes reals d'aquest malestar corporal, i aquí enllaço un altre cop amb la necessitat de l'assaig, perquè no es tracta únicament de dir ai, em fa mal l'esquena, em fa mal aquí, em fa mal allà, que no, és per què ens fa mal aquí, ens fa mal allà, i què suposa això, no? I després, a partir d'aquí, també prendre aquesta responsabilitat, que vol dir decidir què fem amb això. I què fem amb això no pot ser mai individual. És a dir, hi ha una part individual, però ha de ser també col·lectiva, fins i tot quan decidim no fer res. És a dir, trobar per què no podem, perquè és que hi ha moltes persones que no poden. És a dir, i això també és, hi ha aquest concepte que ara se'n parla una mica més, però en l'època que vaig escriure el llibre jo no l'havia sentit, també perquè no em travessa, he de dir, des del meu privilegi de persona funcional, que és el capacitisme, no? Que arracona totes les persones que realment no poden, ni pel que fa a salut mental o física, no poden ser funcionals i, per tant, ja no et dic, defensar-se d'altres violències que ja patim fins i tot les persones, no totes les persones, també les que són funcionals i podem escollir no fer res, lluitar o fugir, no? Vull dir, llavors, bé, des del feminisme s'ha treballat molt el tema del malestar corporal, però per mi també és molt important no oblidar que cal fer-lo també col·lectiu, no? Que és, doncs, que el personal és polític. I no, això és un concepte que li vaig sentir a la Brigitte Vassallo, que deia, el personal és polític, però el que és privat. Vull dir, tampoc hem de confondre, no, les coses.
1: Has apuntat una cosa, parlant d'aquest Mr. Wonderfulisme.
2: Sí.
1: Aquesta idea de que els problemes tenen solucions fàcils.
0: Exacte.
1: La connexió que hi ha entre aquesta idea i el discurs populista del neofeixisme, de l'ultradreta...
0: Totalment.
1: És evident. És a dir, que quan te creus que tot és simple, és molt bo de fer captar i assumir discursos que són totalitaris i que avui en dia, a més, tenen molta prèdica, per exemple, entre els joves.
0: Exacte. Exacte, sí, sí, sí. Aquí l'has clavat, sí, sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Bé, en parlar de l'assaig, hem apuntat a la voluntat estètica, en direm així, entre cometes, literària, que hi ha darrere dels textos. Jo crec que s'hi percep un estil que lliga d'una manera molt coherent amb la teva poesia. Hi ha vegades que llegeixes frases I la connexió jo crec que és evident, i això de tenir un estil personal jo crec que en literatura no és tan bo de fer, i en el teu cas hi és. Jo crec que això, hi ha uns vasos comunicats molt clars, els articles estan farcits d'imatges d'una gran bellesa, d'una prosa molt ben cisellada que flueix. Ho hem vist quan has llegit el text, que tot... quadrava i fluïa d'una manera molt, molt, això, molt, molt agradable, i això fa que les idees que hi vehiculis tinguin encara una força més gran. A més, parteixes de l'experiència personal, abans de fer el vot a la reflexió, i això sí, el fet que hi vegem una persona de carn i ossos que manifesta les seves conviccions, però també els seus dubtes, les seves pors, fa que la connexió emocional amb el lector sigui més fàcil, més efectiva. Ara bé, et despulles d'alguna manera en els textos. És aquest un risc que assumeixes?

0: Sí, evidentment. Mira, justament perquè, tot i que llavors, quan vaig sentir aquesta diferència entre privat, personal i polític, jo ja havia escrit els articles aquests, però en el fons aquest exposar-se, diguem, primer que és una decisió pròpia i per tant lliure i per tant doncs, l'assumeixo, és aquesta responsabilitat no, de què parlàvem, però sobretot aquest recorregut que faig entre l'anècdota personal cap a la reflexió social, política, sí? Acaba fent que l'anècdota no sigui tan personal. Perquè, per exemple, jo puc narrar una escena personal d'una, doncs, no sé, d'un intent d'agressió sexual, posem per cas, no? Aviam, és que hi ha un tant per cent de dones que han patit intents d'agressió sexual que ja no és meva ni l'anècdota, no? Per entendre'ns. Llavors, en el fons, jo no tinc la sensació en aquest llibre, no?, d'estar-me exposant tant, perquè si ens hi parem a pensar, l'anècdota en si, no? O de dir el meu dolor, no?, per la mort d'una mare, és meu, però l'anècdota en si ja és humana, vull dir, ja s'hi pot veure reflectida moltíssima gent, només canviant les formes, no? Ta mare no és xilena, però és igual, no? Vull dir, ja és el mateix dolor. Llavors, per a mi, totes les anècdotes de les quals parteixo, això no me fa la sensació d'estar-me com exposant o despullant, perquè trobo que ja són en si mateixes llegibles com a universals. Només cal canviar una mica com la forma, no? També és veritat que aquest risc, jo no sé si l'assumiria ara, en el 2025, amb l'hostilitat i el camp de batalla en què s'han convertit les xarxes socials i bueno, una entrada a l'odi gratuït. No sé ara si m'expo... És a dir, si m'exposaria això, si ho faria així, si faria articles que després penjaria a les xarxes. No ho sé, realment m'estic treballant moltíssim el tema de cuidar-me i de protegir-me i d'assumir que no solament per l'edat que tinc, sinó pel meu recorregut i per com estic ara, que no puc posar el cos sempre i no passa res. Hi poso la paraula, però la poso també com jo vull, perquè necessito protegir-me, no? També faig un equilibri, doncs, sempre entre els riscos. No sóc una persona impetuosa, i per tant sóc bastant reflexiva abans i molt autocrítica i molt autoexigent, per tant m'ho penso molt abans també de decidir si publico o no publico, no?, alguna opinió no, política, per exemple, o social a les xarxes. Normalment, per exemple, a Twitter repiulo més que no faig cap altra cosa a tot allò en què jo crec, no?, que ja ho estan dient altres persones i ho repiulo i hi ha coses que sí que vull que quedin molt clares, no? La meva posició, per exemple, respecte del que està passant a Palestina, la tinc claríssima i ja està. És a dir, és un genocidi i s'ha acabat i no tinc cap por de dir això, no? Per exemple, he perdut amistats en els darrers temps per aquest tema i m'és igual. M'és igual perquè és una línia vermella, no? I tinc línies vermelles que són allà. La resta, també és veritat que en aquest llibre, A Beneïda sigui la serp, el fet d'escriure des de les anècdotes tan personals també era perquè jo feia un recorregut de realment tinc opinió clara i inamovible sobre aquest tema, no? I necessitava que m'hagués travessat per poder elaborar doncs, una reflexió que s'acostés a l'opinió, però sempre com deixant oberta la porta a que això pogués canviar o ser viscut i reflexionat d'altres maneres, no? Com l'evolució. Llavors, per això també em feia una mica de por al principi, no? Fes articles d'opinió, no sé, opinió, jo no tinc opinió de tot, no podria ser mai tertuliana, no ho sé, hi ha coses que sí, claríssimament, però la majoria no. I per tant, faig aquest equilibri de riscos.
1: Acabarem aquesta anàlisi. Del llibre pel començament. Hem començat fet a l'inrevés. Comencem pel títol. Acabarem, perdó, pel títol.
0: Sí.
1: En aquest sentit és molt clar. Remet al mite bíblic, però capgirant-lo. Beneïda sigui la serp que em va ensenyar la desobediència. Ens cal, no?, aquesta actitud de revolta.
0: Ens cal, ens cal. Aquest és un vers de Alanis Coltz que li vaig llegir i vaig dir, uau, no?, aquest revertir doncs, la frase bíblica, bé, la frase, l'episodi bíblic, no? La desobediència, que és la revolta, que també neix del malestar i neix de la incomoditat, és necessària perquè si no, no podem transformar, ni transformar-nos ni transformar el nostre entorn. I jo crec que sí que cal. També quan pensem en revolta, no, ens ve al cap segurament un, no sé, com un ambient com de violència o d'agressivitat i no necessàriament ha de ser així. Realment hi ha maneres de transformar des de la revolta que no són així. Ara, no nego en absolut que els grans canvis de la història sense una revolta doncs molt més contundent no s'haurien produït, no? Però vull dir que no és l'únic, hi ha moltes formes, quan parlem de revolta.
1: Hi ha un text al llibre que matises o dones alternatives a la consigna de la metralleta de que Ryan Abel Ulit.
0: Exacte, sí.
1: Que em sembla una reflexió molt ben plantejada i que va en aquest sentit. És a dir, quan parlem de revolta són moltes vies que ens poden dur a transformar, a canviar. Per exemple, moltes coses que bé, des que va aparèixer el llibre, som allà mateix o han anat fins i tot a pitjor. Ja ho havia dit abans, ho havia apuntat, es diu que una obra esdevé un clàssic si aguanta el pas del temps i segueix sent d'alguna manera actual. En el teu cas ho és. El demèrit no és, per tant, del llibre, sinó del món que ens ha tocat viure. I per això s'agraeix molt, encara, enguany, el 2025, poder llegir uns textos que, d'acord amb el que diu Montse Santolino, el pròleg, són comentaris de l'actualitat política vista des d'un vessant feminista en què allò personal és també polític, en tot el que vol dir polític, de polis i d'implicació amb allò que és col·lectiu, en la cosa pública, en la res pública. I en què prendre la paraula una dona, a més, un fet que hauria de ser la cosa més normal del món, malauradament, encara, no deixa de ser una anomalia. Bé, arribam al final d'aquesta passejada per Beneïda sigui la serp, amb una pregunta que és una pregunta trampa, però ja que estem promocionant d'alguna manera el llibre, què li diries a un hipotètic lector que després d'escoltar tot el que hem dit fins ara es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
0: Doncs que si és el tipus de lector, per exemple, que li fa vessa doncs, llegir doncs, un llibre llarg, no és un llibre llarg, que es pot llegir per articles, que es pot llegir per temes i que realment crec, després jo, en relectures que n'he fet després de molt de temps, personalment, modestament, crec, o no modestament, realment, crec que són textos vells, en ve alta. Crec que llisquen molt bé, són molt literaris, hi ha una bellesa que realment jo, després de d'anys, quan el rellegeixo, penso, jo vaig escriure això? Com ho vaig fer això? Vull dir, i jo en gaudeixo realment I per això el recomano. I el recomano també perquè, com dèiem abans, és una manera de fer assaig, i poso moltes cometes perquè són articles, però entenc l'assaig doncs, com aquesta escriptura que ajuda a, no solament a reflexionar, sinó a obrir la manera com ens mirem al món.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Sònia Moll de Beneïda sigui la serp, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina. Quina és la teva recomanació i per què?
1: La meva recomanació és el poemari defensionari, que es diu Defensionari, de Llucia Pellicer. I el recoman perquè aconsegueix el que crec que ha d'aconseguir la poesia, que és convertir una història personal, una història de recerca de l'amor, doncs, que acaba amb l'ànima malmesa a les mans de l'altre, no? Aconsegueix fer-la universal, però i aconsegueix, per tant, tocar l'ànima humana independentment de les vivències personals. Això és molt difícil i això requereix molt d'autenticitat i honestedat per part de l'autora, i ella, doncs, ho fa. I, a més, ho fa amb un treball de llengua exquisit, amb un domini magistral dels recursos poètics, capgirar els tòpics, jugar amb la força dels contraris. Realment, crec que és un llibre molt, molt recomanable i per assaborir, a més, i quedar-se amb un poema i continuar amb l'altre. Aquesta és la meva recomanació.
0: Molt bé, ampliem el cercle. A continuació, hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I què ens proposes?
1: Us proposo un llibre que malauradament està descatalogat, però mira, des d'aquest micròfon que m'ofereixes, faig una crida a la reedició d'aquest llibre, perquè ha d'existir un altre cop a les llibreries. És un llibre de l'escriptor Vicent Tosó, que és valencià, de Vila-real, de la província de Castelló, i el llibre es diu L'herència del vent del sud. És una novel·la que va sortir el 2002. És un llibre sobre el retorn de l'exili d'un professor republicà poc després que matessin Manolete, l'agost del 47. És un retrat de la postguerra en un petit poble de Castelló, amb tota la misèria, tot el dolor, tota la ràbia dels vençuts, que han de sobreviure en un ambient de repressió política i lingüística en què les delacions són el pa de cada dia i ningú es pot refiar de ningú. Però, sobretot, és la capacitat que té Vicent Tosó d'endinsar-se realment en l'ànima humana, fins i tot de dibuixar personatges versemblants que, allunyats dels tòpics, és a dir, aquesta ànima humana la veus fins i tot en els personatges falangistes. Realment, aquest home té un talent narratiu impressionant a l'hora de muntar escenes, de recrear diàlegs, i té una bellesa brutal en la prosa. És a dir, és la meva opinió. Després de Mirall trencat, que l'he rellegit com, no sé, 13 vegades, perquè és la meva obra tòtem, la segona novel·la, perquè a mi m'acosta molt la novel·la, que he llegit contemporània, és aquesta novel·la, i està descatalogada, i me fa molta pena, i m'agradaria molt que es reedités.
0: La reivindicam des d'aquí i mentre confiem en aquests oasis que es diuen biblioteques on podem trobar, amb un pot de sort...
1: Llegiu-la, eh? Mm-hmm. Llegiu-la, és brutal aquesta novel·la.
0: Anotada queda. I acabarem aquesta ronda de recomanacions amb un títol de la literatura universal. I ja vam...
1: Aquesta ha estat complicada. També he escollit una obra contemporània, la veritat, i he volgut escollir una obra de teatre, perquè el teatre es llegeix molt poc, i jo us vull recomanar una obra de teatre que es diu L'ombra al meu costat, que ja és de fa uns anys, crec que es va estrenar a teatre el 2013, per tant és d'abans, i bé, de la Marília Samper, que és una dramaturga excel·lent, i aquesta obra de teatre jo no llegeixo en general teatre, però em va arribar a les mans i em va colpir d'una manera brutal. És una obra que tracta de l'absència. Hi ha un adolescent en la primera escena que desapareix i són tres històries paral·leles que al final doncs, el lector pot interrelacionar i aquí també ve una revelació d'una bellesa i d'un dolor i d'una humanitat impressionant. És bellíssima aquesta obra de teatre. I hi ha una frase d'aquelles que dius, ostres, saps allò, llibres que t'han canviat la vida? Doncs aquest és un d'aquests llibres. Hi ha una frase que una parella de vellets, un vellet i una velleta, ancians, que ell li diu a ella, per damunt de tot, jo t'he estimat a tu amb tot el que em podies donar i amb el que no. I aquest, diu, va ser el que vaig triar. I aquest, amb el que no, és una frase que a mi en aquell moment em va fer saltar pels aires i que després ha estat una ensenyança de vida i jo hi afegeixo, sobretot, amb el que no. És la meva recomanació. Poesia, novel·la i teatre.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades. Esperam que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment Beneïda sigui la serp, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Sònia,
1: gràcies
0: per acceptar de participar en el programa. Ha estat un plaer haver conversat amb tu d'aquesta obra literària i d'altres que ja m'apuntaré perquè la Llucia ja l'he llegida i rellegida, però m'has posat uns deures molt interessants. I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Paper banyat, de Marc Barceló. Setè premi Joan López Cases Noves a la millor codolada de Menorca i l'Associació de Veïns Santa Clusa de Ferreries.

0: i mos acompanya un dia, bueno, la cançó diu un dia el van trobar l'amo de Son Carabassa. Avui seguim un poc la línia de l'entrevista de les mesurades, que han canviat els papers. Na Marina Egé, que presenta residents, ha presentat les mesurades i el presentador de les mesurades ha estat entrevistat enguany, avui, en aquest programa, no? Molt interessant. I ara seguim molta actualitat. Avui Radio Far ha tret les coses de l'arxiu, les ha deixades arrinconades i anem a l'actualitat. I és actualitat que en Marc Barceló ha guanyat el premi a la millor codolada en aquesta nova edició que organitza l'associació Sant Cluja de Ferreries, i tenim en Marc Barceló i també tenim la secretària del premi, Anna Maria Pons, representant de l'associació Sant Cluja de Ferreries, aquí nosaltres, en directe a Radio Far, per comentar aquest premi. No sé, des de l'associació, hola Marc, com estàs?
1: Hola, bona nit, va bé, i vosaltres?
0: Va bé, mira, aquí avui, avui és un dia diferent perquè és el dia de la ràdio i ho hem volgut celebrar. L'any passat també vam fer cosa, però avui realment ha estat molt més intens, un cap vespre molt més intens i moltes més activitats, i creiem que, mira, estem bé. Si vosaltres esteu bé, nosaltres estem bé. Si els oients esteu bé, nosaltres estem bé. Maria, què m'expliques d'aquest premi?
2: Bueno, gràcies per ser convidada.
0: I a vosaltres.
2: Un dia tan especial, el dia de la ràdio, que estem molt contents de venir, Marc i jo, per fer-me un poc de difusió d'aquest premi, perquè sobretot ens interessa això, fent-ne difusió i que cada vegada es conegui més, que pugin els participants també, i que la gent a poc de Menorca conegui aquest premi, que trobam que és molt polit perquè es recupera una tradició molt, molt nostra i molt antiga.
0: Quant d'anys fa que celebrau el premi de les codolades?
2: Enguany la convocatòria, per tant, ara ja, bueno, ja tenim un poc d'arrencada. I si n'hem de xerrar d'aquest premi, sobretot és per reconèixer l'impronta d'en Joan López Casasnova, no? Que nosaltres li hem posat aquí el nom del premi per ell, que és que es va implicar de tot d'una, i jo no hi era encara, però s'ha de reconèixer això, no? La seva implicació, i que va animar molt a cas vecins a convocar aquest premi, perquè era una manera això, de recuperar aquestes codolades que a vegades te va deixar com esglosat, es coneix un poc més, perquè ja hi ha molta gent jove, com en Marc, que també sí, estan allà, i en Aurora, o no?
1: Sí, tal vegada esglosat.
2: La codolada, encara l'han de reivindicar un poc més.
1: Sí, sí.
2: És més desconeguda, no?
1: Sí, desconeguda, i jo diria també un poc perduda, perquè al final una cosa com la codolada, que en esglosats, en els pocs que se'n reciten, cada any recitin les mateixes, és una cosa que està morta. I gràcies a aquest concurs crec que torna a estar viva.
2: Sí.
1: No, és una victòria, la cultura menorquina. I bueno, el que diu ella també ho compartes, que cada any el seu seria que pujar el nombre de participants, i això és el millor premi que podem tenir tots.
2: Sí. Bueno, des d'aquí també, perdona, Cristian, abans de que se m'oblidi, vull donar les gràcies també, perquè ara ja fa un parell d'anys que tenim la col·laboració d'en Cesc Coll i d'en Lluís Mir, que quan convocam el concurs tenim més o menys, jo que sé, el dia d'entrega és el 15 de desembre, 16 de desembre, i ells un parell de setmanes abans solen fer qualque taller a cas vecins, i jo trobo que també és molt important, perquè ells ens ajuden un poc, hi ha gent que no sap tampoc quina diferència hi ha entre una glosa, una codolada, com s'ha de fer, i ells de manera molt desinteressada venen i fan així com una trobada, i la gent així pot veure com es fa. I bueno, moltes gràcies des d'aquí, en ell dos.
0: A veure, estic xerrant de la gent que més lluita pel món de la glosa i perquè perduri i que s'aprengui, no? Aquest premi, com se us va ocórrer? A través d'en Joan?
2: Sí.
0: O va ser com iniciativa de l'associació?
2: Ja t'he dit que jo no hi era en aquells moments, per tant no t'ho puc dir exactament. Sí? Quan anem xerrat en allà a cas vecins, jo trobo que va ser un poc idea dels dos, d'en Joan López Casasnovas i de conversa segurament amb els membres de cas vecins, que hi ha en David Cintes, en Tomeu Arles, que és president, que segurament també devia ser a través de qualque conversa que en devien xerrar. Sí?
0: I entrant un poc en l'associació, antes de passar més a xerrar de la codolada, i sobretot de la codolada guanyadora, no? L'associació de Cas Vecins, a part d'organitzar aquest premi, també és un dinamitzador del poble, no? En totes les activitats que feis. Sí. Dir, quin és la vostra... Quins són els vostres objectius com a Sant Clusa?
2: Bueno, un altre propòs que tenim... una funció un poc social, no? És un punt de trobada on es fa moltes coses, perquè feim els campionats de truc, els campionats de truc mundial, de parxís. Després també hi ha les paelles de Sant Antoni, que enguany malauradament no es van poder fer, però que també és un dia de festa així molt, molt xulo, i és per això també que es dia que les codolades et... però hi ha molt de caliu de poble, perquè bueno, en anys anteriors hi han participat més de 500 persones, un poble petit com Ferreries, la plaça aquella és molt polit, feim molt de maig.
1: Sí.
2: I després bueno, també feim moltes coses de vessant cultural. Ara la setmana que ve, aquest dissabte, ve en Tomeu Obrador, xerramos del llibre seu, de l'assaig que ha escrit. Després enguany hem posat en marxa també una volta per Menorca a peu. I, no sé, feien coses molt diferents.
1: Hi ha una cosa que no dius.
2: Vinga, va.
1: Tots els dilluns ens trobam a les 8.
2: Clar que és bo,
1: i tenim un grupet de gent que ja estem més experimentats en sa glosa, gent que comença, gent que no ho havia sentit mai. I el que feim és com un entrenament amb jocs de molt de nivells diferents per entrenar amb moses que ja estem en escena
2: i gent que comença.
1: Per introduir-se. Sí. L'altre dia va venir una lota nova i diu que m'agradaria saber què és la glosa, que m'ho explicaríeu, i nosaltres estem oberts. Vull dir, no és un grup tancat de gent experimentada, tampoc és un taller, però és un intermig.
0: Entre formació i experimentació, sí, o improvisació, està bé.
1: I bueno, convidam a tothom que es vulgui sumar.
0: Idò, cada dilluns a les 8, a Cas Vecins a Ferreries, qui vulgui descobrir la glosa des d'un altre punt de vista, tenim una oportunitat.
1: Mon caliuet sempre, se l'entorrà sobrassada, que sos mel.
2: Tenim una Tònia, que és que té el bar allà, i sempre mos fas caliu.
0: Sí, que bé. I sé que xerrar moltes vegades, a nosaltres també mos passa com a associació, que quan organitzes una cosa te demanen i quanta gent s'ha apuntat o quanta gent ha participat. I és una pregunta que a vegades crec que no és tan important sobre quanta gent s'ha apuntat, sinó que hi hagi una constància, no? Des de Cas Vecins, a part de voler que s'apunti més gent, que més gent faci codolades, això voldria dir que més gent escriu, que més gent s'inventa històries o explica històries que ha viscut a través de sa glosa o d'una codolada, etc. Però des de Cas Vecins, com funcionau per aquesta, que duri, no? Que les coses durin i que cresquin, però també en la seva pausa, que no sigui allò. S'han inscrit 200 persones a les codolades. No. El dia que passi això, a veure com ho feis.
2: No, nosaltres estem contents. Mira, l'any passat em van presentar 9, enguany 8. No estem xerrant de molta gent que s'hi presenta. Però sí que ens agradaria obrir-ho un poc, perquè tal vegada gent jove que no ho coneix, o gent de vegades de fora poble, de per sa banda de Mont, no ho sé, que sigui un poc això, no? Però també ho volem entrar un poc dins les escoles. Enguany, per exemple, per Sant Antoni va venir Lluís Mir, i amb uns alumnes de tercer d'ESO els hi va explicar un poc també que era la codolada, i va estar molt bé també, perquè això de la rima perirada i tot, no sé, també els hi va agradar. Jo crec que és així, a poc a poc anar fent una llavor i cuida-lo un poc. Ell que treballa molt a terra ho sap. No?
0: Idò, Marc, entrant en el teu tema, no? De les codolades, perquè la gent ho entengui o que se faci una idea més clara, tu que ets glosador, ara també ets codolaire, no?
1: Mira, no ho sabia,
0: no ho sé, no sé com és, no, ho dic sense saber.
1: Ho ha de dir públic.
0: Bueno, quina diferència, perquè la gent entengui, quina diferència principal hi hauria entre una glosa i una codolada?
1: Clar, diferències n'hi ha moltes, però...
0: Bueno, o sigui...
1: Clar, jo voldria començar a respondre aquesta pregunta partint de la base que encara estem discutint el que és una cadolada. Encara hi ha un debat. Un ronron de... Això és una cadolada, aquesta no ho és, aquesta sí.
0: En què es basa, clar, que sigui una cadolada?
1: Una cadolada és...
2: És que no té una estructura fixa.
1: No, no té una estructura fixa, és recitada sempre. Està escrita, però el seu fi és que sigui recitada. No té sentit una cadolada dins un calaix, no, al final no té recorregut. Després són com... no són rodolins, que la gent s'ho pensa a vegades, però no són rodolins, són versos de set síl·labes intercalats amb tres, quatre síl·labes, que jo... això és el que jo he emprat, no? Perquè després un altre vindrà i dirà, això no ho és una cadolada. Però he fet com respiracions entre els versos de set síl·labes, que són de 3-4, i sempre van entrevolcant les rimes. Mai és ara vindré en el programa i seguiré aquesta trama. Seria trama, que dira... Bueno, van entrevolcant les rimes perquè sigui dinàmic i soni alegre, perquè si no sonaria com abans veníem amb el cotxe i dius que sonaria com el discurs dels reis, si no fos així. Clar, jo crec que es tracta de cercar un dinamisme a les paraules, que no avorresquin a qui escolta, que si no se'ns adormiria el públic, de vegades, no ho sé.
2: I després tenim també aquesta particularitat de ses... tu, per exemple, la teva d'enguany, contar una història... Exacte. També és molt xulo. Que... I després també tenim aquelles vessants esbojarrades, no? I desbaratades, que també... Sí. Que també són molt bones. Bueno, tenen aquest to humorístic, però... aquestes associacions a vegades insòlites d'algunes codolades que també són molt bones.
1: Sí, exacte, jo trobo que totes tenen un toc d'irreal, cosa que la glosa no té per què tenir. La glosa tant pot ser moltes coses, però la codolada, quan sents una codolada, la reconeixes per aquestes coses que hem dit. No...
0: I coneixeu que si la codolada se fa altres en aquest format o format similar a altres illes o altres llocs de...
1: Sí, de Mallorca.
2: En Miquel Àngel Adrover, que va guanyar l'any passat es mallorquí, i ell mos contava, no?, que ells també allà tenen la tradició de la codolada.
1: Sí, allà sí que tenen...
2: Una estructura més fixa, mos va dir, va?
1: Allà ells duen forts, que tenen una mètrica. Nosaltres aquí, revisant les codolades antigues que han recitat els glosadors que hem sentit, clar, és que no n'hi ha cap que complesqui el que ara dèiem que han de complir. I clar, te posa un poc amb una paradoxa un poc rara.
0: El que era ara ja no ho és, no?
1: Sí, no sé, s'ha d'acabar de discutir això, però bueno, no per això hem de deixar de caminar, perquè també si no n'escrivim o no en recitam perquè no sabem si ho són, al final
0: us heu d'arriscar.
1: S'eliminarà.
0: Exacte. De fer un congrés per decidir què és una codolada. No?
2: Bé, el que està clar és que és glosat. Teniu aquell component d'espontaneïtat, d'improvisació, i la codolada vol colze, també, sí, no? Sí. Tu saps que la vas haver d'escriure.
1: Colzo per escriure, colzo per memoritzar. És molt diferent. Ja hi ha hagut gent que ha vist el vídeo i em diu que has improvisat això, dir, no?
2: No.
1: Dic que faci això improvisat.
0: Exacte, una altra diferència entre la glosa.
2: I una altra diferència, se m'ocorre ara, també l'acompanyament musical. El glosat, teniu... Que els deies, val, totes les pongueres...
1: En el cas nostre, sí, perquè, per exemple, a Mallorca no en tenen d'acompanyament.
2: I la codolada és allà sense música.
0: Sí. I el fet de que la codolada també expliqui una història, que expliqui una història a diferència de la glosa, també és interessant. Bueno, jo el poc que conec, per exemple, a Malta, la glosa, hi ha aquesta glosa, no?, una conversa entre diverses persones, no?, un picat o un glosat amb diversos glosadors, que ja no es diu un glosador, es diu d'una altra manera, i després hi ha un tipus que té un altre nom, que és molt semblant, que és com una codolada, perquè sempre explica històries reals, segurament era la manera d'explicar quan hi havia hagut un aconteixement important, i la persona que fa aquesta codolada a la maltesa, per dir-ho d'alguna manera, ell du una guitarra i toca una melodia i va amb una guitarra, aquesta persona, i fa aquesta codolada que no... Es diu... ara ho diré i m'equivocaré, però crec que és Gana el fet. Anar al fet o gana el fet. I en canvi, si només és la glosa, es diu Anna. es diu l'Anna, o entre L, Anna i Gana. Vale, vale. I si és amb aquesta història, perquè que expliquen fets de que han passat, és en guitarra, una persona, i és molt curiós.
1: És que ara que ho has dit, se m'ha vingut en el cap que cançoners populars que tenen a casa nostra, n'hi ha de codolades musicades. Mm-hmm. La codolada de Fornells, aquesta, que jo la tenia,
0: una clàssica,
1: un cançoner,
0: no? Sí,
1: amb amb acords, no la sé sonar perquè no l'he sentida mai, però, però ara m'ha vingut. Sí. Bueno,
0: i de...
1: passa, com que ha quedat pel camí, ja no me'n recordam i...
0: Tot això, que han comentat de les codolades,

0: el segon premi, i en Borja,
1: que
0: també té molta una bona trajectòria dins del món de la glosa, no?
1: En Borja ha guanyat a Josep Vivó de glosa escrita dues vegades.
0: Ens havia guanyat en guany.
1: Ens ha guanyat en guany. En Borja, tot que havia guanyat fa 4 anys i l'any passat, o fa 2 anys, vull dir que... O sigui, són de glosa escrita, doncs té molt de recorregut. I Marc, ets la primera vegada que guanyes el premi a la millor codolada.
2: Sí. Me vaig presentar el primer any, però sí que vaig fotre allà un bunyol, un poc, així mal. Bueno, no m'haig prendre tant en sèrio com aquesta vegada, perquè tampoc... Bueno, el que faltava per presentar-se tranquils era el que van fer en Lluís i en Jazz, aquest taller d'iniciació, pre-presentacions... Perquè va molt bé per aclarir conceptes. Encara que no te tinguem clars, te mires ses de l'altre com ho ha fet i bueno, agafes referències. I el maco ja no és allò que vagis tant intranquil.
1: I de trobes que l'escoltam aquesta codolada i després la comentam?
2: Vinga, sí. Crec que sí.
1: I de tot teu.
2: Tu pitja en el play.
1: Tot teu.
2: L'amo vol fent a torrent des matí fins al migdia. Vol xermar amb alegria fins que no hi hagi claror. Quin panxó desbrossar tanta d'estona. Justament des de Saprona passàvem per el camí i me van dir «Què se piensa usted que hace?» Jo els hi contest «Passe, passe, trobarem un fausonat per fer-ne tota aquesta torrentera, sense córrer ni frissera ni gastar massa saliva. Però tota la comitiva... dels civils van venir molt intranquils amb moto fent cavallitos, un que fes unes pitos de sirenes estridents, l'altre estrenyia ses dents i me cridava i un altre que derrapava i s'endua tot un solc de porro que m'agrada molt per fer puré. I doncs sí, vos contaré que sense fer massa espillo me van dur un esquartelillo per ses mans ben esposat i no havia desbrossat, bon i res, però per un error de pes... pres me van mullar ses brides. No és que vagi dir mentides de tramuntana a mitjorn. Se va tractar d'un suborn. Bona verdura, tomàtic que tot ho cura, lletuga, un manat de sopa i de vinet una copa perquè no se'n recordàs. Vaig dir nyàs i ell va dir pide el permiso o la pròxima te piso todo el sembrado. I jo, com qui veu un vado, vaig córrer cap al consell sense fer gaire rovell de lo que m'havien dit. Es guarda jurat d'un crit, diu, encara no està obert, i sé cert que tothom arribarà tard. Jo, per no acabar fart d'esperar davant la porta, me'n vaig anar a fer una volta a berenar i fer un cafè, i com un re vaig quedar, ja no tenc tino. I eren tots en el casino, els consellers, tiren el nostre doblers i el seu el guarden estona, i aquell qui més té no dona, la romana, mai va bé. Dic que entraré per provar de fer assistància. I com una resonància va ser de llarg. Tothom arribava tard. I és qui no, perquè no hi era. A la filera primera, la presidència, que no va tenir ocurrència de dir-me on havia d'anar. Llavors, des benestar, que no estàvem massa bé. Me van fer creuar el carrer per tornar a puesto. Fot qui fot i viva el resto, com diria sàvia meva. I llavors, la gran treva, van a ses del medi ambient, que tenien massa gent per ser reserva, i vam haver de fer conserva, perquè eren tants, jo ja anava amb els tirants de la calor que fotia. S'aire fort, tant que bullia, començava a fer fredat. Des d'ara, mobilitat, convenia més. I entre passadís i estrès, que me tancassin cada porta, me van fer ratllar en Mallorca amb els de recursos hídrics. Ja enceníem els ciris, perquè aquesta fot ser bona. Però el telèfon no sona, i sembla que comunica, i se fica a fer llams i a fer trons, un mal temps d'aquell dels bons, com aquell mal temps d'abans. Ja havia mullat els cans, Sant Pere, i no hi havia manera de poder ratllar amb ningú, perquè havien caigut torres de telefonia, i el torrent, que no s'havia fet net abans, s'havia desbordat tant que el paper d'aquella instància van trobar dins una estància de Formentera. I això era i no era la burocràcia, que de tant anar a la pàssia perd els papers.
1: Molt bé, Marc.
0: Bravo.
1: Molt bé. Un aplaudiment. Escolta, la codolada, ara he estat jo que he posat el peu on no toca, es diu Paper Banyat.
2: Paper Banyat.
1: I xerra de política, de burocràcia, de la pagesia, de torrentades

0: Sí.
1: De xerra de moltes coses que quasi quasi dia a dia,
0: sí, són espada cada dia.
1: Són espada cada dia,
0: del
1: no?
0: Del camp de Menorca i d'altres puestos.
1: És una codolada que tu fas, no, des de la teva experiència?
0: Sí, sí. Jo
1: és una,
0: dir que sí,
1: és una història pròpia.
0: Sí, totalment. Vull dir, jo això vaig començar a imaginar aquesta codolada xerrant amb Recursos Hídrics de Mallorca. Uh-huh. No, perquè va ser un dia, que no sé si és que passa cada dia, o aquell dia vaig tenir jo molt mala sort, però jo vos juro que m'han passat amb 6 persones diferents i és que hi havia de ser mai i era.
1: Uh-huh.
0: I era allò típic que te deien, que no tu... Jo pensava que era de pel·lícula, això de 100 persones a berenar segons quins funcionaris, i jo pensava que era broma, però segons quines institucions es veu que
2: bueno,
0: va un poc gros.
2: En la raja de web abstem mañana. ja tenim una tradició, es veu, amb això.
0: Clar, bueno, jo més que res, amb aquesta codolada podia reivindicar que vam, una cosa és que hagis de demanar un permís i l'altra és que hagis d'esperar 2 mesos. Són coses diferents. Mm-hmm. Que hagis de demanar un permís tal vegada està bé, perquè si no podria arribar a ser això un foc i fot. Mm-hmm. Però, clar, s'han d'agilitzar les coses, perquè tenim casos com el que ha passat a València, que hi havia pobles que tal vegada no es haguessin inundat tant. Mm-hmm. I trobaven el bony de canyes, ja, i aquí, tard o prest, bueno, ja es va veure en Mercadal, també. Al final és un tema superactual. Però
1: sí,
0: agilitzar
1: sí.
0: I que nosaltres no hagin de fer tant de papers, perquè ja tenim una feinada entre produir el producte, un pagès, a anar-lo a vendre, que llavors és una altra odissea. A més, va d'anar a perdre el dia darrere papers, que vengui el tècnic i s'ho miri, i digui sí o no.
1: Exacte.
0: Ara, bueno.
1: Tu ets, bueno, ets pagès, ets agricultor, ets venedor,
0: sí.
1: Fas producte local i de proximitat, no?
0: Sí, amb això estem.
1: I, bueno, aquesta codolada te representa un poc en el teu dia a dia i reivindiques una manera també de reivindicar les pues, millores que hi hauria
0: sí,
1: d'haver, no?
0: Sí, és que és això que clar... és una feina que molts dels qui la feien per vocació, però t'arriba a rebentar que els papers siguin, bueno, és un groll cada paper que has de fer, i hauria de ser més fàcil, o bueno, ja ho vaig dir, una manifestació que vam fer la tracturada que hi va haver, la darrera que hi ha hagut i única des darrer temps, me van entrevistar i diuen que trobes, i bueno, que si volen nous papers, que venguin ells i els afaixin. Perquè, clar, nosaltres que hem de fer dies abans l'ordinador i...
1: Uh-huh.
0: De sembrar
1: no,
0: les fosques...
1: No tens temps, no tens temps de cultivar, no?
0: Bueno, són moltes coses que demanen, ja cada vegada més, i... No sé, que posin tècnics que vagin en el puesto, perquè també se llevarien feina a ells.
1: Sí, seria al més final... de primera mà i podrien comprovar... I tu creus que quin és el principal problema ja a Menorca, no xerram, quin és el principal problema perquè el camp millori o perquè hi hagi un relleu al camp positiu per Silla?
0: Ara me repetiré perquè l'entrevista de les mesurades ja vaig dir el mateix, l'accés a la terra, perquè bueno, jo tinc molt de companys que és cert que serien uns bons lamos, moltes companyes que serien unes bones madones, o, bueno, pageses i pagesos futurs que no ho poden ser per culpa de la falta d'accés a la terra. Clar, tenim un problema que no és que ens hagin comprat Menorca, és que l'han venuda, i clar, en aquest punt que estem, vam a bon trobes un puesto que no te vulguin per fer esparipé de agroturisme o de jardiner, perquè no volen pagesos. Jo crec que no volen pagesos, perquè tot és facilitar l'accés a un tipus de gent que està robant tant el camp.
1: Uh-huh. I, bueno, és un debat llarg i clar en aquest sentit, i que a través d'una codolada quasi pots expressar, no? Pots
0: sí,
1: reivindicar...
0: uns quants de sentiments i uns quantes realitats.
1: Exacte.
0: Bon, també hi ha parts que a vegades són sentimentals i quan poses els peus en terra dius, bueno, no és tan fàcil tampoc.
1: Correcte.
0: Per part dels qui estan en el Consell, vull dir que de vegades són lleis que venen d'Europa, jo què sé.
1: Sí.
0: No és tan fàcil per ells tampoc, però bueno, no han de deixar de reivindicar per això, perquè si no
1: Tot sobretot quedarà, no, sobretot s'accés a la terra, sobretot de, per joves, no? Que també de vegades es comenta que sí que pots accedir a, a una casa o una finca, però te fan un contracte de 5 anys i que fas en 5 anys, no? És a dir, quan tens la terra preparada, sí, ja te n'has d'anar, o te diuen que te'n vas, no?
0: És un altre problema, és la temporalitat. I bueno, un altre problema que tindrà el Camp de Menorca, que jo ho veig cada dia en, bueno, el mercat de mitjorn, de ferreries, és que no sé d'on traurem els clients, perquè clar, no hi ha cases per ser gent resident, i on anarà a viure la gent a una altra banda, i nosaltres haurem d'enviar el producte a una altra banda també, perquè això seran pobles fantasmes de 3 mesos d'estiu de vida iupi d'aquesta, i ja està.
1: Però a mitjorn ja no hi ha carnisseria. Per exemple, no? Tancats de la carnisseria que hi havia, exacte, un poble que n'hi havia hagut unes quantes, i forns també, sí, estan a punt de
0: tancar. Estan a punt
1: de
0: tancar molts. Sí. Clar, també la gent d'aquí a vegades... Bueno, hi ha gent que passa pena econòmicament, però també hi ha gent que ha prioritzat anar-se'n de viatge i comprar el Lidl. I això també és una altra realitat de la vida moderna, que ho volem tot i... I clar, valores aquell forn de pa quan ja no hi és. Això és el que me deu l'altre dia una mitjornera que va venir al mercat, diu, quan no hi sigui el forn el valoraran, quan tu no venguis al mercat el valoraran. Però clar, ens hem de cuidar entre tots, perquè si no...
1: Idò, a partir d'una codolada xerrant en l'associació de l'enclusa de ferreries, hem xerrat de tots aquests temes, que al final és el que hi ha darrere, no? De que la transmissió oral, de la cultura, d'aquestes activitats que al final el que tenen, no? De la poesia, al final.
0: Sí,
1: no?
0: Hem obert molts de melons.
2: Sí, avui en dia, bueno, les codolades que se presenten, jo ara fa un parell d'anys que hi som dins el jurat, i hi ha... A moltes d'elles hi ha un contingut de crítica social, no? De crítica social, surt el tema de l'habitatge repetidament, surt el tema de la massificació turística, i que la codolada també és un pont de transmissió de que malestar social, i que també s'ha de valorar.
1: És un, igual que la glosa, és un element o és una, sí, és un element cultural que xerra de sa vida de les persones, i també passa amb els artistes, amb les exposicions, amb els documentals que se fan a Menorca, i cada territori xerra el seu territori, i són aquestes persones que transmeten a través de sa cultura les que expliquen aquestes històries des de les emocions, des de les experiències, i trob que bueno, que se n'haurien de fer... N'hi hauria d'haver molta més gent que participi, perquè sabrien moltes més opinions de diferents temes, no?
0: Exacte, això seria... estaria bé. I podré contrastar.
2: Bueno, i això m'agrada molt també el to d'humor, no perdre mai el sentit de l'humor.
1: Correcte.
2: Jo trobo que això també és un encant especial, no?, de les codolades.
0: Hauríem de viure la vida com una codolada, no deixar mai l'humor.
1: L'humor que no falli mai.
0: Exacte, no, perquè si no... Era mal de passar.
1: Moltes gràcies per venir a Radio Faro, i cada vespre ha estat un veritable plaer.
2: Gràcies.
1: Que vengui en Marc Barceló i na Maria Pons a xerrar amb nosaltres, i esperem que vingueu prest, que torneu prest.
0: Sí.
2: Gràcies a tots.
1: Gràcies.
0: Vinga, gràcies. Fins una altra.
1: Bona nit.

Il·lustre senyor meu, després de veure i sospassar de manera suficient els èxits de tots aquells que es troben entre els mestres i artífecs d'instruments de guerra, i després de prendre en consideració que la invenció i el desenvolupament dels instruments esmentats no es diferencien en res del d'ús comú, em proposo, sense ànim de desacreditar ningú, donar a la vostra excel·lència les explicacions convenients perquè pugueu entendre el desenvolupament dels meus secrets i posar-los, a continuació, a la vostra sencera disposició. Així com, arribat el moment oportú, participar en el desenvolupament que facin efectives i operatives totes les propostes que procedeixo a enumerar en brevetat. 1. Tinc planos per realitzar tot tipus de ponts lleugers, forts i senzills de transportar, amb els quals poder perseguir o enfugir-ne l'enemic. Forts i indestructibles tant al foc com a la batalla, còmodes i fàcils de muntar i desmuntar. També disposo dels mitjans per cremar i destruir els de l'enemic.

0: Si a l'anterior capítol xerràvem de l'elegància i bellesa d'una carta de dimissió com la que va escriure la nostra estimada Anaïs Nin, avui xerrem d'una carta que prové d'un geni i filòsof com era Leonardo da Vinci, que a mena de currículum sembla que demana feina. Comencem a Epistolari Express, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i en Txec Pons. D'aquesta manera, amb aquesta carta datada de 1483, que es troba al Còdex Atlàntic, recopilació dels documents d'en Leonardo da Vinci, el gran artista toscà es presentava davant Ludovico Sforza, aleshores regent de Milà, amb el títol de Duc de Bari des de 1479, una espècie de currículum en la que Leonardo enumera i descriu les seves nombroses i variades habilitats com a enginyer i també les habilitats artístiques.
1: 2. Durant el setge d'un territori, conec la manera de retirar l'aigua dels fossats i de construir una quantitat infinita de ponts, estovalles, escales i altres instruments adequats per a aquest propòsit.

0: Leonardo va passar la seva joventut a la Florència de la família Medicis, on va aprendre l'ofici d'artista en el taller d'Andrea del Verrocchio, un dels artistes més reputats, on, a part d'aprendre dibuix, pintura i escultura, també va adquirir altres coneixements de química, mecànica, metal·lúrgica, fusteria i un llarg, etc. En aquest període, pinta el seu primer quadre, amb 24 anys, La Verge del Clavell, de 1476, i també va començar a mostrar una de les principals característiques de l'artista, els quadres inacabats, com poden ser l'Adoració dels Mags o Sant Jeroni Penitent. També és un període de decepcions. El papa Sixt IV va preferir altres pintors per decorar la Capilla Sixtina i també el van acusar de sodomia. Pel que es veu, regentava una taverna amb Sandro Botticelli, un dels mestres del Renaixement italià, i altres pintors. Però això només és xerradissa. Era hora de partir.
1: 3. També, si no és possible bombardejar el terreny assetjat a causa de la seva elevació o per la protecció que li ofereix el lloc on es troba, disposo de mètodes per destruir qualsevol fortalesa o edifici de qualsevol tipus, sempre que no s'hagin edificat sobre la mateixa roca.
0: La Itàlia del segle XV estava formada per ciutats-estats, vigilades o subordinades a sobiranies estrangeres, com podien ser Espanya o França, i amb la important presència de la Roma papal. Un període de gran inestabilitat en què les aliances i rivalitats eren volàtils i canviants. A Florència, Lorenzo de Medici, governant, banquer poderós i mecenes, estableix una política de diplomàcia cultural, servint-se del creixent poder cultural florentí. Amb aquesta finalitat de diplomàcia cultural, envia a Leonardo a Milà.
1: 4. Puc també construir un tipus de canó, molt còmode i de fàcil transport, amb el qual és possible llançar petites pedres com si fos calamar-se, i amb un fum que causa gran pànic a l'enemic, que pateix grans baixes i confusió.

0: Leonardo parteix a Milà a principis de 1482, juntament amb el seu company de taller, Atalante Migliorotti, de 15 anys, i es presenten a la cort dels Sforza com a músics, regalant a Ludovico una lira de plata en forma de crani de cavall. Pel que es veu, Leonardo era també un expert en la interpretació d'aquest instrument. Desgraciadament per ells, la cort de Milà ja disposava de diferents artistes en nòmina, com Donato Bramante, per la qual cosa els dos florentins van ser completament ignorats.
1: 9. Leonardo va col·locar aquest punt en aquesta posició. Si la batalla es desenvolupa a la mar, puc construir instruments de gran utilitat tant per a l'atac com per a la defensa, així com navilis capaços de resistir el foc del més gran dels canons, de la pólvora i d'altres armes.
0: Leonardo no partirà de Milà i no desistirà en el seu afany d'entrar a treballar a la cort dels Sforza. Milà era una important ciutat al nord d'Itàlia, quasi fronterera amb França. L'amenaça de guerra era present i constant. Això donava l'oportunitat a Leonardo de presentar-se als Sforza, a més de com a artista, com a enginyer militar. També s'assabentà de l'interès de Ludovico d'honorar el seu pare Francesc I, fundador de la dinastia dels Sforza, amb l'erecció d'una estàtua eqüestre. Amb aquesta informació al seu abast i amb la convicció de quedar-se a Milà, Leonardo escriurà aquesta carta.
1: 5. Conec la manera d'accedir a qualsevol lloc a través de mines i túnels subterranis, excavats sense fer soroll, fins i tot quan cal passar per sota d'un fossat o d'un riu.
0: Com a enginyer militar, Leonardo, inspirat en l'obra de Roberto Balturio, De re militaria, va dissenyar tot tipus d'arma, d'allò més imaginatives. Un carro folrat amb godalles, canons múltiples i desmuntables, carros de combat, ballestes gegants, diferents tipus de catapultes, etc.
1: 6. També puc construir vehicles cuirassats, segurs i inexpugnables, capaços d'endinsar-se entre les tropes enemigues de manera que no hi ha grup d'homes armats amb prou força per impedir-ho. La infanteria podrà avançar després de la seva estela, sense danys ni impediments.

0: La Itàlia renaixentista és hereva de la violència de l'edat medieval. Guerra, massacres, execucions públiques, etc. Els que Leonardo no n'era aliè. Però hi ha un fet que el marca per sempre. La massacre de Fossombrone. Per les tropes espanyoles al servei de César Borja, per qui Leonardo treballava. Després d'aquella tragèdia i d'altres similars, la guerra va ser una bogeria bestial, com va voler representar en el seu quadre inacabat la batalla d'Anghiari. Va deixar de fer feina per al Borja i va deixar de dissenyar armes.
1: 7. També, si n'hi ha la necessitat, puc construir bombardes, morters i peces d'artilleria de vell disseny i funcional, fora del comú.
0: Mentre esperava la resposta de la carta, que mai va arribar, Leonardo va entrar a fer feina al taller dels germans de Pedris. D'aquest període són les dues versions de La Verge de les Roques. Com a arquitecte, va guanyar el concurs per rematar el cimbori de la catedral gòtica de Milà. I d'aquest període, també, són els seus primers estudis anatòmics i avanços en diferents matèries científiques.
1: 8. Quan l'ús d'artilleria fos impossible, puc construir catapultes, mangonells, fundibuls i altres aparells insòlits d'eficàcia sorprenent. En resum, segons les circumstàncies, puc construir una quantitat infinita d'enginys d'atac i de defensa.

0: va ser fins 8 anys després de la seva arribada a Milà que en Leonardo, per fi, entra en nòmina dels Sforza. Va entrar-hi com enginyer i pintor de la cort de Milà, amb el que tenia dret a un taller, allotjament per a ells i els seus ajudants, i a un estipendi mensual. Va mantenir el càrrec fins al 1499, amb l'entrada de les tropes franceses a la ciutat. Va ser un període fructífer. Va treballar com a assessor en arquitectura i enginyeria, productor d'obres teatrals i escultor frustrat. Se li va encarregar l'estàtua eqüestre de Francesc I, però el projecte, amb molts estudis i esbossos preliminars, no es va dur a terme. I també va realitzar el seu estudi de proporcions humanes reflectit a l'home de Vitruvi. I en pintura, entre d'altres, hi destaca el mural de L'últim sopar, de 1498.
1: 10. En temps de pau, crec poder satisfer-vos com qualsevol altre en l'arquitectura i la construcció d'edificis, ja siguin públics o privats, i així com en la canalització de l'aigua d'un lloc a l'altre.

0: Respecte a aquest darrer punt, Leonardo va anar més enllà, dissenyant la ciutat ideal en la que combina carrers i canals en un sistema unificat de circulació. Pretenia allotjar una població d'uns 30.000 habitants, amb espais amplis i ventilats a la superfície i l'existència d'un nivell inferior per al comerç, els canals i el sanejament d'aigües residuals. El projecte no es va dur a terme, com quasi tot el que va imaginar l'artista. Si s'hagués dut a terme, hagués estat una ciutat molt avançada al seu temps, més neta, ordenada i salubre, molt important per evitar les nombroses epidèmies com el tifus o la pesta.
1: A més, puc fer escultures en marbre, bronze o argila. També a la pintura sóc capaç de fer-ho tan bé com qualsevol, sigui qui fos. A més, podria realitzar una estàtua eqüestre de bronze per a més glòria immortal i etern honor a la feliç memòria del vostre pare, el seu senyor i de la il·lustre casa dels Sforza. I si algú considerés impossible o impracticable alguna de les coses aquí esmentades, estic totalment disposat a demostrar-ho al vostre parc o a qualsevol altre lloc que desitgi la vostra excel·lència. Aquí m'encomano amb tota la humilitat possible.
0: I tu, què faries si rebessis una carta amb un currículum com aquest?

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona en grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com, quan és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, jo, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antoni Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Biblioteca Fric. Capítol 72. En el que continuem el nostre viatge especial, però amb un to no tan seriós, sinó més distès i humorístic. Tancant temporada amb la guia de l'autopista galàctic de Douglas Adams. Una novel·la que no vos farà xapar de riure, però sí que vos esbossarà un somriure durant tota la novel·la. Amb un humor subtil, irònic, fi, anglès, vulgui dir el que vulgui dir això, i, sobretot, que vos revelarà el que és realment important a sa vida. Du sempre damunt una tua bola. Descobreix com és escoltant el capítol sencer a radiofarmenorca.com i fins a temporada que ve.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb Paula Arcibín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també, que no ha vingut,
3: la Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Acabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
4: Hola. Fem una aquelarre i tancar micro, o què fai?
1: No, acabam de començar.
4: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Que clar, m'hi vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
4: veniu
0: pot ser.
4: Veniu cap aquí, totes els que m'us escoltau, i farem festa.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensar en tu i en tanta gent. I per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar quan

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per sa temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà i sembla que estan totes soles enmig del món. Només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte a ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes. Una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas del temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no sort que sa gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen ses coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys, record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal, i sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, vaig perdre matisos perquè potser era bastant joveneta en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses. Mira els espolsims. Els colors que fan quan les llàgrimes m'omplen els ulls. Se saliva a mi.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

Benvingudes i benvinguts. Aquest és el programa número 17. Són ja uns quants. Així que ja és hora d'introduir qualque novetat. Sent sincer, he de dir que se m'ha fet difícil trobar aquesta novetat, o potser encara no l'he trobada. L'únic que se m'ha ocorregut, en la meva defensa diré que per ara, ha estat ratllar de clàssics. I aquí me torna a sincerar. No són molt dels clàssics. Fa anys vaig voler llegir Madame Bovary, de Flaubert, i quasi em provoca un ictus. Segurament perquè la traducció era horrible. Però com diu Italo Calvino, llegir per primera vegada un gran llibre a l'edat adulta és un plaer extraordinari, diferent d'haver-lo llegit en la joventut, que és una forma molt elegant de dir que te fas vell. Però per aquest programa farem una petita trampa, i mentre esperam Tolstoi, Balzac i Dickens i Kafka, recorrerem a un clàssic de la ciència-ficció, una novel·la de gran actualitat. Així que avui, a Biblioteca Freak, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

I el primer misto l'encenem amb aquest Burning Down the House de Talking Heads, per deixar-lo caure damunt el paper, que crema a una temperatura de 451 graus, que diu el títol del llibre.

0: Fahrenheit 451 és una novel·la distòpica en què se mos presenta una societat futura on la gent condueix a tota llet, va a fer feina, torna a casa per estar espaterrats en el sofà mirant la televisió, etc. En sé que el més important és ser feliç. La gent no ha de mestir estar preocupada, no ha de mestir pensar. Com és que han de pensar si això mos provocarà mal de caps? Una societat dominada per l'apatia, on ningú vol saber res i ningú es fa preguntes. S'ha triat el camí més simple. I no obstant, no són feliços. La violència, l'assassinat i el suïcidi estan a l'ordre del dia. Una societat malalta, de banalitat i conformisme. Una societat sense cultura, sense història, sense records. Anestesiada y amnésica.
1: ¿Quieres saber lo que hay en el interior de todos estos libros? Hay solo locura. Los Hills quieren medir su lugar en el universo y recurren a estas novelas sobre personas que no existieron jamás. O peor, filósofos. Mira, aquí está Spinoza.
2: Un experto gritando a otro experto: tenemos libre albedrío. No, nuestras acciones están predeterminadas. Cada uno dice lo contrario. Y un hombre se siente perdido así. Se siente más salvaje y solo que antes. Si no quieres que alguien sea infeliz, no le ofrezcas las dos caras de una cuestión para preocuparlo.
3: Dale solo una.
2: Mejor ninguna. Verás, no nacemos todos iguales, Guy. Así que tenemos que hacerlo mediante el fuego. Y así podemos ser felices. Por eso quemamos. Vamos a sacar esta basura de aquí y que comience el espectáculo de fuego, ¿de acuerdo?
0: I dins aquest context trobam el nostre protagonista, el nostre heroi, en Guy Montag, un bomber que en tos d'apagar focs els provoca. Concretament, la seva feina consisteix en cremar llibres. I ja que hi som, les cases d'aquestes persones que amaguen això tan perillós que és un llibre. Perquè un llibre te fa pensar i un govern això no pot permetre. On s'ha vist una persona que pensi? No, el govern ha de tenir el control sobre el que pren la societat, fent que tinguin la sensació que són lliures de pensar. I com podeu suposar, en Montag hi ha un moment que pensarà, i això li farà replantejar les regles de la seva societat.

0: I nosaltres seguim amb aquest Clapdown des de Clash, un himne punk que anima a rebel·lar-se contra les regles i codis de la societat, com fa el protagonista d'aquesta novel·la. Una novel·la que tracta la censura, el poder, el control, la importància de la literatura i de la paraula com a font i vehicle del pensament, la importància del coneixement enfront la ignorància, la tecnologia deshumanitzadora, aquesta jovenet que no deixen els telèfons mòbils ni per anar a cagar, per favor, i la responsabilitat col·lectiva enfront als abusos dels governants o de rumb de la societat. Un cant d'amor en els llibres, aquests llibres que creen, que ensenyen, que te fan pensar i qüestionar la vida i el món, que te fan viatjar, i que encara que siguin una mentida, me sap molt de greu dir-ho, i parafrasejant es dibuixant liniers, ets la millor mentida que mos hem inventat.
1: És un holocausto comercial. 24 hores al dia, durante el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes.
0: Una novel·la de ritme àgil que augmenta a mesura que avança, i d'una prosa cuidada, plena de figures retòriques, de metàfores, de símils i altres figures que tampoc venen en el cas, amb un vocabulari molt focalitzat en el foc, ignífug, deflagrar, etc. Una novel·la visionària, no només tecnològica. Tenim telèfons mòbils, televisors morals, cursos en línia, tenint en compte que la novel·la es va publicar el 1953, sinó també que mos adverteix del perill del triomf, de la mediocritat i de la uniformitat, del perill de la concentració en allò individual i del perill de la manipulació de la informació, que mos condueix a una interpretació distorsionada, a un judici inexacte i il·lògic de la informació. Una novel·la amb un final optimista, que considera que la humanitat es podrà destruir, però que renaixerà constantment. Un optimisme com a la taronja mecànica d'Anthony Burgess. Un optimisme que no compartesc. Jo som més del pessimisme d'Emil Cioran. Però bé, no tot ha de ser una merda, que arriba un moment que de sa pudor no pots respirar.
2: Yo creo que lo más importante para ser feliz es querer serlo. Ya está. Si quieres ser feliz, puedes ser feliz. Me despierto cada mañana y me digo, cómete el día. Y es lo que intento hacer. Me tatué No More Drama en el tobillo para acordarme de que por cada motivo que tengas para estar triste, vas a tener uno para estar alegre. Lo que más feliz me hace a mí es hacer feliz a los demás. Los detalles, cualquier tontería. Dejar una notita, hacer un regalo cuando no toca. ¿Cuánto cuesta devolver una sonrisa? Pues una sonrisa a veces es la mejor medicina. El otro día entré a un bar y ponía, aquí no hay wifi, hábleme entre ustedes. Y a mí esas cosas me encantan. Deja el móvil y vive. Todos somos únicos y especiales. No dejes que te digan lo contrario. A mí no me puede ir nadie sin mi permiso.
0: I fins aquí el primer clàssic de Biblioteca Freak. Aquesta petita trampa feta de ciència-ficció, gènere freak per excel·lència, amb perdó de la fantasia heroica, tipus El Senyor dels Anells, de Tolkien. I nosaltres fugirem del control i la repressió amb un hitasso de hitassos, amb el Karma Police de Radiohead. I direm adeu citant el mateix Bradbury. Hi ha coses pitjors que cremar llibres. Una d'elles és no llegir-los. Així que llegir llibres, quants. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i en el mes de març comença la primavera. La primavera comença amb l'equinoxi del 20 de març i acaba amb el solstici d'estiu just abans de Sant Joan. Durant aquesta estació es produeix un augment progressiu de les temperatures amb més hores de llum i es despertar de plantes i animals. A diferència de la tardor, la primavera no és una estació especialment plujosa, amb prou important que plogui per tenir una bona anyada al camp. D'aquí el refrany a l'abril, cada gota val per mil, i és que l'aigua en aquesta època és molt preuada. Del contrari, la calor fa espigar antes d'hora els cultius. Les tortugues es desperten i comencen a trascar. Les ratapinyades surten dels seus refugis. Molts ocells es posen a criar i les granotes no aturen de cantar. Però allò que es fa més evident és la floració dels nostres camps i camins. Hi ha flors que són més primerenques, com per exemple la regelaga o la canya fèlera. D'altres, en canvi, són més tardanes, com ara el fonoll o la camarotja. Us deixam amb una cançó molt apropiada per a aquesta època, que inclou un bon repertori de plantes i flors. Fins a pròxima i a gaudir de la primavera.

0: en aquest capítol hem escoltat el concert número 1 en mi major, de la Primavera de Vivaldi, i Camí Florit, de Maria del Mar Bonet.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: M'encanta obrir aquest capítol reflexionant al voltant de les tradicions. Primer em cobria una pressió i por d'haver de demostrar algun tipus d'intel·lecte o reflexió que m'inflés l'ego i rebés algun tipus de retorn com m'ha fet pensar molt, és superinteressant o ara ho veig tot diferent al voltant de les tradicions. Com una espècie de felicitació al meu propi jo. Però crec que cada vegada m'enganxo més a mi mateix amb aquesta tendència de supermascle llest i em faig més mandra. Serà que em faig gran no per una qüestió de ja ho sé tot, ja no faig aquestes coses, ja no reprodueixo aquest estereotip arquetípic d'home savi, sinó que tot ho veig cada cop menys clar i alhora carrego experiència, cagada, reflexions que em fan ser més conscient de les mandangues que visc. Em senta bé això de viure i viure'm conscient de que sóc inconscient de moltes coses i que no m'assabento de la meitat de coses d'aquest món. I així a viure'm posant-me més en qüestió, preguntant i escoltant més. El meu apropament a la cultura i les tradicions ha sigut quelcom que he fet segons han anat passant els anys. I més interès i curiositat he tingut per l'alteritat, és a dir, allò que no havia viscut a casa. M'he passat la meitat de la vida trencant i agitant la normalitat. Recordo el moment en què Nietzsche apareix, sense llegir-lo llavors, però estudiant-lo al batxillerat, amb l'èpic Déu ha mort. Estava calent intel·lectualment per arribar a aquest gran filòsof, ja que reafirmava la meva part més punky. No sé si un punkisme mal entès. Un punkisme de passar-m'ho tot pel forro dels collons. I sí, les tradicions, rituals, relats, idees ancestrals, folklore, herència cultural, era un dels meus objectius en el punt de mira. Vaig adquirir la gran habilitat de posar tot en dubte i crítica, desvalidant-ho amb arguments durs, forts, fonamentats i, sobretot, patilleros. Un exercici racional d'home que sap argumentar amb facilitat per destrossar l'altre o l'altre. I llavors sentir aquest orgull proper a la supremacia de sentir-te alliberat, trencador, revolucionari, crític. Avui em fot mandra això. I jo em foto mandra a vegades quan estic així. Clarament crec que en el pensament crític, revolucionari, etc., tot això és increïble. Però per què pebrots tenim la tendència d'estructura, d'aniquilar allò que ni ens hem parat a viure, sentir, explorar, preguntar o interessar-nos? Per què? Diria que no és cosa només meva i potser si et ressona una miqueta és que ets una miqueta com jo. Han anat passant els anys i he tingut la gran sort d'haver conegut persones que m'han acostat a diversos mons i ambients, persones que m'han acostat a llocs molt, molt, molt llunyans a la meva forma d'entendre la realitat i la meva identitat, persones que m'han fet veure lo friquis que eren d'universos que en cap moment sabia de la seva existència. I m'he acabat acostant i enamorant de les tradicions, rituals, relats, idees ancestrals, folklore, herència cultural, de la cultura de la meva estimada terra catalana. He passat de racionalitzar a deixar-me sentir formar part d'un saber i ser ancestral amb un profund sentit espiritual i col·lectiu que si no ho vius o t'ho deixes sentir, no entens una puta merda. Potser les tradicions són el contrari de l'ego que intenta inflar la seva existència a través d'experiències de consum capitalista que ens facin desbordar la dopamina i l'oxitocina. Potser les tradicions i el folklore es tracta de rituals, contes, llegendes, costums ancestrals amb un sentit que només vivint-lo prenen sentit. Entrant en la seva màgia ens fa fondre'ns en algo col·lectiu que si es mira des de fora no té cap ni peus. I potser les tradicions són així, tenen un sentit profund de ser, i no perquè sigui allò més increïble per explicar a través d'un TikTok o per fer-te una foto de merda o per ser una tendència que cal consumir i tot el món ha de veure i entendre. I uau, quan més m'he apropat i connectat, més sentit pren per mi que aquestes experiències col·lectives es mantinguin. Ara retorno al moralisme i a fer-ne política d'això, però prefereixo la reivindicació de les tradicions que la merda que ens porta el capitalisme, el relativisme cultural i a la deriva d'un lliure mercat consumista i individualista que ens fa perdre qualsevol experiència i identitat amb sentit, col·lectivitat i transcendentalitat. I probablement aquestes tradicions tinguin deixos masclistes, racistes, homòfobs, etc. És obvi. Aquell era i és el marc cultural en el que vivim. Una cultura, folklore i tradicions que probablement necessitin revisar-se i repensar-se per tal d'incloure noves perspectives, idees, fruit d'unes necessitats socials que s'han estat ignorant i silenciant durant anys i anys. Doncs, si necessitem aquest canvi, acompanyem-lo, però acompanyem-lo des de dins, sense desvalidar allò que ens aporta, dona sentit i cohesiona socialment. Deixant aquí aquesta dissertació i palla mental que s'obri aquest capítol de tradicions a través de reflexions crítiques. I et passo el meló, Olga.

0: cos que arrossega pels carrers. Digues-me coses boniques, digues-me coses bendites que demà el serà fets. Parla-me, digues-me coses amb aquesta llengua boja que se perden caminets. Digues-me que la setmana quan s'acaba no s'enganya igual que la fi del mes.
1: Una llengua, molta història i diferents tradicions. No crec que haguem de filar prim, que no pilar prim, però som gent de buscar tres peus al gat, d'investigar fins al més mínim detall. Si us plau, si ens encanta descobrir les mil variants de dir les mateixes coses. Noia, alota, nina, xica, xiqueta, minyona... Siguem sincers, va, ens encanta. Doncs, amb les tradicions, fem el mateix. La base i l'excusa, normalment, és la mateixa. Per Nadal, Jesús, els Reis. Per Setmana Santa, la Quaresma, la Pasqua. Per les festes majors, celebrar un sant. Per Sant Joan, el foc, el solstici d'estiu. Però hi ha coses que ens fan únics, que fan que cada tradició sigui especial. Una llegenda, un matís, un detall... Posem-ne un exemple fàcil, per començar. Les tradicions nadalenques. A mi ja em perdonaran, però això de fer cagar el tio, que trobo molt divertit, és un fet mai vist. Quan ho explico als meus nens nord-catalans, parlant malament, flipen. Que fa caca de regals. La base de la tradició, per ser ben catalans, és el fet escatològic. Salt!

Si continuem repassant Nadal, ens podem centrar en els pessebres, pastorets... A Illa, al Riberal, mossèn Josep Bonafont i, més tard, l'escriptora Llucia Bartra van escriure pastorals, amb les seves cançonetes i versets que són coneguts arreu, eh? La Santa Nit, el Noi de la Mare, etc. Però, ep, això del dimoni escuat que tric-catrac que veiem en altres territoris no hi surt. És la nostra particularitat, allò que ens diferencia dels pastorets de Figueres o de Puigcerdà. També d'admetre que, de vegades, ens discutim per coses que al final són pràcticament el mateix. Ui, jo m'he menjat un plat d'escudella boníssim! Ah, no, és millor l'ullada. He tastat unes mandonguilles exquisides. Les boles de picolat de Cameua són molt millors. L'alcalde del meu poble... Com que alcalde? Un batlle és el que tens al poble. Al final, però... Això és el que ens enriqueix i ens ha d'unir. Les tradicions que han sobreviscut i que encara, dins d'aquesta globalització massiva que vivim, continuem celebrant amb il·lusió. Sentir algú explicar les seves tradicions i festes, que les comparteixi amb tu, que te les faci entendre, és de les coses més boniques que es pot viure. Obrir els ulls, que no la ment, no cal fer tants esforços, i veure com tot allò històric, important, ens uneix i s'ha de compartir. No ho deixem.

Me toca reflexionar al voltant de les tradicions i, si som sincera, no m'hi ha cap de trobar còmode. De manera molt conscient vaig triar una professió que me permet escoltar més que parlar. Fa anys que passeig amb una càmera i un micròfon i intent construir històries a partir de les històries dels altres. Quan algú em demana quin és el meu ofici, responc que practic l'art del xafarder. Ent dins les cases dels altres, mir d'entendre'ls i faig moltes preguntes, els observ i intent no respondre massa cosa. A base d'escoltar, crec que he après alguna cosa de les tradicions d'aquesta terra i també del per què necessitam abraçar-les i criticar-les des de dins, com ens explicava Amat, i com d'important és compartir-les, com ens deia Olga. En aquesta estranya professió meva he tingut el privilegi de conversar amb persones de 70, 80, 90 i fins i tot algú de 100 anys. M'han explicat mites, llegendes, tradicions, i algunes les conec i les visc, i altres les he descobert amb ells. I en certa manera m'he pogut fer una idea de com era Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera d'un temps.

El món ha canviat molt, tal vegada massa, i tot i que amb algunes coses ja està bé així. Totes les converses acaben de la mateixa manera. Diuen que aquestes illes han canviat molt i que la gent ja no coneix les tradicions d'abans. M'ho expliquen des de la nostàlgia. Escoltant, m'adonc de totes les paraules que hem anat perdent, senzillament perquè ja no les necessitem, perquè són paraules del passat.

La vida, temps ençà, era prou difícil. Més enllà de la nostàlgia que poden sentir, som prou conscients de la duresa de les condicions de la vida d'abans. Tot i això, entenc d'on ve aquesta enyorança, que fins i tot m'arriba a jo, tot i no haver-ho viscut gaire. El que trobam a faltar és sentir-nos part d'un tot, saber que formem part d'un col·lectiu enfront a una societat cada vegada més individualista. I les tradicions, les creences, les llegendes, els mites, són maneres de trobar-nos, de veure què és el que tenim en comú i enriquir-nos entre tots. I sobretot, són maneres de reconèixer-nos darrere el mateix relat. Estimar-nos com a poble és gaudir d'una festa plegats, de passar per un ritual comú, de pensar en la mateixa llengua i explicar-nos els mateixos contes. I, en fi, tenir una història col·lectiva. En el món globalitzat en el que vivim, sembla que allò que ens cohesiona com a societat s'està convertint en objecte de consum. Experiències que es venen, i dic venen amb tota la intenció. Es venen com experiències autèntiques, locals, i mentre això passa, la massificació i el desarrelament creix. Perquè qui pot sentir-se arrelat si no té on aferrar-se, o més ben dit, si no té històries per contar. Ens fa por que això que anomenem casa s'acabi convertint en un paisatge i que les tradicions i la cultura popular siguin part d'un espectacle sense ànima. I per això crec que val la pena seguir escoltant, escoltar, escoltar i escoltar, escoltar tots aquells que ens poden transmetre paraules, contes, llegendes i, sobretot, una vegada ho hem escoltat, compartir-ho i sense renunciar a saber d'on venim, entendre qui som i quin és el futur que volem.

Bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, companys, companyes i oients del Ressona. Aquí Lula, integrant de l'equip del Principat Català en aquest bonic projecte d'intercanvi cultural. Avui parlem de tradicions. Com deia Sant Agustí, examineu-ho tot i conserveu allò que és bo. Deixem de banda la connotació eclesiàstica, crec que el meu posicionament actual envers les tradicions es podria sintetitzar en aquesta sentència, i és que penso que ha quedat demostrat que hi ha coses que no es poden sostenir només amb el pretext de «això s'ha fet tota la vida». Quan estava a la universitat, crec que era l'assignatura d'antropologia, ens van parlar del sati, una pràctica dut a terme per determinats cercles socials a l'Índia, originalment, pel que sembla, als guerrers. Aquesta consistia en la immolació, en principi voluntària, de les viudes hindús, que es llançaven vives a la foguera on es consumiria també el cos del seu marit, mort recentment. En alguns casos, es tractava de dones molt joves, fins al punt que l'any 1853, sota el govern de Jung Bahadur Rana, es va prohibir la pràctica en els casos en què la viuda fos menor de 16 anys o bé els seus fills menors de 9. Aquesta tradició va ser abolida del tot l'any 1920, tot i que aparentment continua practicant-se en algunes de les regions més allunyades del país. Tot i donar-me-les al postmodern durant aquella època i defensar que ningú era ningú com per qüestionar cap pràctica cultural, va ser complicat que no se'n formés un nus a l'estómac en escoltar sobre aquesta tradició. Després, conforme passà el temps, vaig anar agafant consciència i respecte a com pot ser de fàcil també menys tenir algunes veus crítiques sent un home blanc, és a dir, formant part del col·lectiu que menys opressions hem patit en el que portem d'història. Per això, no vull caure, seguint amb les metàfores bíbliques, no sé com ha picat avui, en allò de que és més fàcil veure la palla en l'ull aliè i posar-me a opinar més al compte sobre pràctiques culturals que queden tan lluny de la meva experiència vital. Tampoc vull fustigar-me més al compte, com fan alguns discursos d'autoodi, els que refereixen a un mateix o als altres com a catalanet o catalaneta, ja sabeu a què em refereixo. Però sí que penso que és important no perdre de vista que a Catalunya s'han practicat ni encara es practiquen activitats en nom de la tradició que són com a mínim qüestionables. Un dels exemples més clars segurament és el Correbous a Camarles, a Tarragona, on els participants fugen d'un toro estressat dins d'un recinte delimitat, que a més ha patit l'al·licient que li encenguessin foc a les banyes per al delit del públic. Una pràctica equiparable a la de llançar una cabra des del campanar en diversos pobles d'Espanya, suposadament en benefici de la fertilitat dels camps, o bé la de decapitar, oques penjades a les potes, passant-hi corrent a cavall per sota a Teruel. Sembla que el maltractament animal encara ocupa un lloc massa rellevant en moltes d'aquestes tradicions. Penso que les institucions tenen el deure de conservar i protegir, i més quan una llengua i una cultura es veuen amenaçades per tendències imperialistes i globalitzadores. Però a la vegada crec que la cultura té el deure de revisar-se contínuament. I això només es pot fer quan és impulsada per persones més o menys crítiques. No es tracta necessàriament de cancel·lar aquestes pràctiques, però sí que crec que existeixen diferents graus d'adaptabilitat. Un exemple seria el que he esmentat a Calaire de Cervera, que enguany, sota la direcció artística de Gemma Oriol en Pol Bosch, va centrar l'espectacle en la figura femenina de Lilith, el personatge bíblic que, rebutjant el paradís, va decidir baixar a l'infern. I va ser protagonista en el moment de la gran escorreguda juntament amb el mascle cabró, una figura entranyable però bastant falocèntrica. Un altre exemple és el Carnaval de Solsona, on anualment es penja del campanar un ruc de cartó, pedra i peluix perquè acabi orinant a sobre dels presents, i que almenys no és un ruc de veritat com ho havia estat en altres municipis de la península. L'origen d'aquesta estranya tradició es troba en que, aparentment, anys enrere se fem un ruc real, amb l'objectiu que l'animal es mengés unes males herbes que havien crescut a dalt del campanar. Però, com que no entrava per l'escala, van decidir acostar-lo al cim carregant-lo amb una politja, però el van penjar del coll i l'animal, òbviament, va morir agonitzant. En fi, també crec en la importància de contextualitzar aquest tipus de tradicions, ja que a vegades se'n ressalten algunes coses per treure un titular sensacionalista i se n'obvien moltes d'altres, impedint l'accés a un coneixement més profund i argumentat. Un altre tema seria que, malgrat aquest tipus de modificacions, algunes pràctiques poden seguir sent ofensives per segons quines persones o col·lectius. Suposo que això depèn de la trajectòria vital de cadascuna. Però no entraré a desenvolupar-ho aquí, perquè de moment no em sento prou preparat. En conclusió, penso que, igual que la societat i la cultura evolucionen, les tradicions també ho han de fer, i més encara si les volem aprofitar com un espai de cohesió social, ja que pot ser més necessari que mai davant d'un individualisme imperant. Us envio una abraçada i li dono pas al Remi.

una llengua, molt història i diferents tradicions. Mita aquí el que vos deia fa un moment l'Olga, i ho repeteixi perquè me sembla en això que ten tota la raó. Me veieu que afegiria calques elements suplementaris a la seva reflexió que de ben segur comparteixi. Al nord de l'Albera, com a pertot, ha polit al nord de l'Albera i no pas al nord del Pirineu, recordeu que les Corberes també són al Pirineu, el Rosselló és d'Onques al vell mig, cada rodal ten la seva festa, les seues animacions i llavors les seues propis tradicions. En tenim de més antigues, metabé de més recents, i hasta d'oblidades i al cap d'un temps recuperades i actualitzades. En fi, tot això, tot aquell llegat, encara existeix avui, gràcies a la transmissió de moltes generacions que ens han precedit. I pensem pas forçosament, me cal posar en relleu i recordar totes aquelles persones que van actuar o van dedicar una part de la llur vida al manteniment de les nostres tradicions. Unes tradicions que ben entès fan la nostra singularitat i reivindiquen la nostra catalanitat. Unes tradicions, una cultura, una llengua, un poble, un país.

Un cop s'hem dit això, pensi que tenim de veure la realitat tal com és. I la realitat és que és pas sempre fàcil o evident d'atrapar o mobilitzar joves per prendre el relleu i donar d'una certa manera una nova energia, una visió renovada, una visió del segle XXI a la tradició. És pas la pena de nos enganyar, metrà pica't a poc que el passera massa alarmista o pessimista pel futur, ja que hi ha interès per mirar de conservar aquell patrimoni. Un patrimoni que volem més viu que mai per això. Me puc pas imaginar la meua terra, el meu país, aquell tros de Catalunya, el bressol de la catalana terra, sense la festa del babau a Ribes Altes, sense la festa de la patata a Matamala, o encara sense totes aquestes tradicionals ballades o aplecs de sardanes. Mantenir per trametre una divisa illenca del vilatge d'Illa a la subcomarca rossillonesa del Riberal, que envia un missatge ben clar i que m'agrada força. A més dels pessebres per Nadal, que el cantautor Jordi Barra va recuperar, per Pasques hi ha els goigs dels ous, les nostres caramelles, i les regines, dos cants en llatí de compositors nord-catalans interpretats en directe per un cor i una orquestra. Un moment especial, un ambient particular, una tradició única que viureu fora que Illa el dia de Pasques. Cuitiu que ne tornareu ben emocionats. Jo, també és això, la tradició.

És difícil, això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar en veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia na Francesca fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mà, que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són. Un exemple de revisitar el nostre folklore és aquesta cançó que sonava en el principi d'aquesta peça, que s'inclou en el disc We All Fass, de Miquel Bennassa, que ha aconseguit fer un treball original que fa un homenatge a les tornades de camp, que na Francesca abans vos explicava un altre capítol, barrejant-les també amb música tradicional, música clàssica i fins i tot jazz. Una cosa, com he dit, ben original i ben actual. Vos en deixo escoltar un tros.

Namath molt acertat deia que moltes tradicions tenen trets homòfobs, racistes i masclistes, i és ben cert això. Per això és important revisar-les, actualitzar-les i canviar-les. És el nostre deure com a joves. A Mallorca és curiós que això ho han aconseguit fer les neofestes, com aquesta del MUC de la qual parlava en el capítol anterior. En una mateixa festa es barregen llegendes, folklore, tradicions i costums antigues, però aquestes neofestes han aconseguit modernitzar, criticar, satiritzar i fer befa de tots aquests fets dolents que trobam en totes les nostres costums. Cosa que acaba amb aquest problema que tenien les antigues llegendes i els antics costums, i també ajuda a mostrar-les a les noves generacions. Però no tot és color de rosa, perquè en moltes d'aquestes neofestes s'han convertit en un macrobotellot sense sentit, en el qual gran part de la gent no sap ni què celebra, ni d'on surten aquestes tradicions. Però bé, acabam endinsant-nos en això de modernitzar les llegendes i folklore del passat i canviar aquests trets tan dolents que tenen a vegades. I ho farem a través de la música. I és que a tot l'estat espanyol, últimament, fa anys ja, ha sorgit una moda de modernitzar

en música tradicional i cançons populars, acabant amb aquell masclisme i homofòbia i racisme que tenien les seves lletres en algunes ocasions. Així que, si vos ve de gust, acabarem aquest capítol escoltant-les. Són les pitjorines.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que s'ha fet amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és el 80, crec que és el 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle de... IX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb l'Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia, i trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com moltes decisions. També esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

amagar-se amb seguireu que tot ho veu. Un ull dins un triangle, una esvàstica, una creu. Ser reflexiu és un desastre, no mou que cal. Conscients de que t'ultratge amb cinc conscient d'una mostral.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla més que una simple sensació. Ui, ven d'una roqueta rodejada de la mà d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes, de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

Una pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni se pon, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de la llum de la lluna i m'aixut dalt la duna, m'aixut dalt la duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set, la llum ja no brilla, s'apaga. I torna la fosca en el carrer, no es

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
3: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils, s'allogaven a altres dones, a altres cases, per

0: Blancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es cadonava el seu aire, sí.
1: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un altre programa de maquetes en aquest sprint final de final de 2023. Aquí tenim un episodi, bueno, seran els dos últims episodis d'aquesta temporada, en dues parts, una entrevista que vaig gravar l'altre dia amb en Miguel Aranda, un no tant músic, sinó bueno, que també és músic i m'ho explica, sinó conegut per tenir uns estudis, un estudi de gravació a Mo, en els anys 90, els estudis Tanta, on moltíssima gent va passar a gravar, ell mateix ho comenta a l'entrevista, i entre d'altres pues, vaig estar jo fent unes gravacions del primer CD de Males Artes. Per tant, si m'ho preguntem una mica d'autobombo, antes de començar, posem un tema de Males Artes i escoltar l'entrevista amb en Miguel Aranda. Vinga, a disfrutar!

A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente. Atenció, por favor, de cabinet.

vaig carregat. Aquest cop no m'han parat, aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Llandar celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el Llandar feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del Llandar i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del Llandar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del Llandar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però...

estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tinc la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè es

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: tenim amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, jo Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per els amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir, jo, o José Sucreria, o Joe Mina, o què passa. Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu de damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així que...
1: Sí,
0: a la sala, aquí es costava on estem gravant això. I res, però jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que grup estés molta mili, com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar
1: ça? Pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit, vull dir, tenia la guitarra que era més grossa que jo, quasi, vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres, sí, que, sí. Que és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys...
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra és més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. Però a vegades passaven anglesos i demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partíem, ja teníem professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir a fer, ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival de no sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades amb les bolses carregades i en xor passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
3: Anem a tirar pa enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country... Bueno, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries formaven part del camí d'aquest procés, i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, que el nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia, aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja, no? El grup Los Pumas era un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarà molt, recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del Castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chip Berry, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltar amb aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.
2: Sagramola, amb Bep Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, a una nova temporada de maquetes. La sisena, crec que ja, jo ja no sé on som, sembla que va així tota la vida que faig això, però no, tampoc és a partir de la pandèmia quan comença fent això, vull dir que tampoc fa tant, però sembla que va així tota la punyetera vida que estic aquí xerrant amb músics de Menorca. I res, estem supercontents d'iniciar aquesta nova temporada a Ràdio Far, la ràdio de la gent guai de Menorca, de la música guai de Menorca. I res, aquest programa que va començar pues, recuperant músics ja retirats, potser, o grups que ja no funcionaven però que havien marcat una empremta a Menorca. Després va començar a ser un programa d'actualitat musical on xerràvem amb gent que traia coses, que estava fent coses ara, grups que mos interessava, i ara pues, ja directament pues, estic cridant de gent amb qui fa ganes xerrar una estoneta, ja siguin músics que ja no funcionen, o músics que ja duen molta carrera, o gent que estigui traient coses, són, bueno, ja t'ho dic, és el que jo me faci ganes un poquet, i així n'han funcionat. Aquest primer episodi de maquetes d'aquesta temporada és molt especial perquè xerram d'un grup que absolutament tothom ha escoltat, vull dir, no sé de ningú que no sàpiga qui són Pinyet de Pinyol a Menorca, ja sigui pues, perquè tenim fiats Gils de Duy, o quan eren fiats jo personalment, pues, ja li comenten a Nito, que és el nostre convidat d'avui, que jo, pues, el va a les festes de final de curs de l'escola de migjorn i mos ho passàvem genial, i potser va ser una d'aquelles primeres vegades que vaig veure una actuació en directe i potser em va agradar i potser va deixar algunes meves subconscient per començar a fer el lloc de muntatge i fes a seure. Res, pues així iniciem una nova temporada de maquetes, escoltam una mica Pinyet de Pinyol i després pues, me sentiu xerrant amb en Nito de Pinyet de Pinyol. Gràcies! Gràcies!

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per això.
0: Bueno, ja t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, de segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyot de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Però hi ha qualque excepció, eh?
0: Res, abans d'entrar en Pinyot de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quantes aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: feixerà dels anys 60, de quan tu tenies.
1: No? Sí, jo, a veure, l'any 64, 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra, i per Pasco, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolos.
1: Havia
0: estaves...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent. Quan venen allà, no, trobes tu? Sí, la guitarra està bé, vull dir, poses els dits i ja està.
1: I de llavors sempre no ho he deixat mai. Llavors va venir el grup de folk de Barcelona, que va adaptar moltes cançons de folk americà en català.
0: Aquella, sí.
1: I bueno, va ser, per nosaltres va ser una passada.
0: Quan dius va venir, vols dir, va venir a tocar a Menorca o te vas descobrir?
1: No, ja vaig descobrir. És a dir, el grup de joves amb què anava,
0: sí,
1: eren molt aficionats a escoltar aquest tipus de música, més que no escoltar la música més comercial. No?
0: Ja.
1: I després va venir la nova cançó catalana amb en Raimon, amb en Lluís Llach i tot això, i jo ho vaig seguir i sempre li vaig donar.
0: Era complicat escoltar aquesta música a Menorca en els anys 60? O sonava a la ràdio o com ho feu? No? És difícil d'imaginar des de 2025.
1: Sí, certament. Era... Escoltàvem per la ràdio, sobretot, discos també. També hi havia companys que havien comprat un LP d'aquests, no?
0: Sí.
1: Hi havia, per exemple, el Grot de Foc de Barcelona, teníem...
0: Teníem els LPs seus.
1: Els discos grossos d'ells, i ho escoltàvem bastant. I llavors també sortien cançoners,
0: sí,
1: amb els acords, alguns inclús en la partitura. I, bueno, això era, per nosaltres era...
0: Era més fàcil aconseguir un disco de suport del grup de folk d'aquest de Barcelona que no potser els originals de les cançons que fa, supos que de Pete Seeger i Peter Palomar i aquest tipus d'artistes, o també...
1: Després, més endavant, el van descobrir i vam aconseguir... CDs, discos, sí, crec que no. Jo crec que en Pete Seeger el van descobrir més tard.
0: Més tard,
1: va. Ja hi va haver altres mèdies més fàcils.
0: Sí, record fa un temps que mos vam veure a la botiga, vam començar a xerrar de música, i m'has comentat d'en Pete Seeger, i se van sent de segon millor en plan, hòstia, tu cantes bastant semblant en Pete Seeger, vull dir, se trobeu molta influència.
1: A veure, els meus referents, els primers referents meus com a música folk, i especialment dedicada en els fiets, és en Xesco Boix.
0: Ahà,
1: vale. Xesco Boix, un català...
0: Sí, sí, sí.
1: Que va morir jove. I va ser qui... Jo crec que és el pare de tots els que ens dedicam a l'animació infantil. A Catalunya n'hi ha un fotimer de grups que fan animació infantil com nosaltres, a Menorca, sí, només hi ha nosaltres.
0: Sí.
1: I m'agradaria que en sortiguessin més, perquè jo m'he de retirar un dia o altre. Però jo, en certa manera, aguanto el tipus perquè no voldria que es perdés aquest tipus de música.
0: Sou els únics, realment?
1: Per fiats. Que, bueno, feim que feim cançó, me sembla que sí, eh? Wow. N'hi ha molts que es dediquen a ser animació infantil,
0: sí, però
1: teatre,
0: format,
1: titelles, sí, contacontes, jocs, etc. Però que es dediquin, que facin animació infantil amb música, és a dir, que cantin, perquè, bueno, hi ha digestes també, sí, que posen música i fan ballats al bosc, no? Això també hi és. Però la cançó que feien altres, me sabria greu que es perdés.
0: Ja. Bueno, torna'm enrere. Comences, te compres una guitarra pels Reis i tres mesos després comences a fer ja actuacions en directe.
1: Jo som de Ferreries, però després vaig anar a viure a Mó, i en aquesta època vaig estar dins un grup de joves que vam organitzar a la parròquia de Santa Eulàlia de Mó, que hi havia en Joan Febrer com a capellà. Vam organitzar un grup de joves i allà, bueno, quasi bé ens dedicàvem quasi tot el temps que estàvem reunits a cantar aquest tipus de cançons que dèiem, no, de folk, i de la nova cançó catalana, etc. Bé, i de menorquines, algunes menorquines també. Llavors, fins que va sortir la traginada, que va recuperar algunes cançons, que, per cert, dins aquest grup de joves de Santa Eulàlia hi havia en Pere Igle, que si me sent pot estar orgullós de com anomeni, que amb ell i jo vam anar a cases de gent gran a gravar cançons antigues de Menorca.
0: Uau! Que, aquesta feina.
1: Com la cançó de la cuinera, per exemple, i cançons així.
0: Ostres!
1: I ho van gravar i es van recuperar. Llavors, la traginada va aprofitar algunes d'aquestes cançons que nosaltres havíem... Vale. I que no s'ofenguin, de la traginada, perquè... Però vull deixar constància de que nosaltres vam fer aquesta feina de recuperar cançons que s'havien perdut totalment.
0: Ja veus.
1: I que ara, bueno, tothom es canta.
0: Sí, són els, diguéssim, estàndard d'aquestes traginades, no?
1: Bé, llavors va sortir també en Tòfol Mus, que va posar, que va escriure molts de poemes, i en Monasterios en va musicar alguns, etc.
0: I aquestes gravacions de la gent major, on són?
1: No ho sé, en Pere Igle.
0: Ostres, però Pere Igle
1: era el que duia un casset d'aquests.
0: S'ho han de trobar.
1: Ui.
0: Els cassets
1: estan ja obsolets.
0: Que jo acabo de treure un casset, jo acabo de fer un disc en forma cadet, després te'l mostren al cotxe. Estan de modíssima.
1: Bé, igual.
0: Sigui com sigui, s'ho han de trobar. Bueno, ja armarem una missió. Seguim en la teva trajectòria. Estàs amb aquest grup de joves. És curiós, tant com amb en Beb, i amb altres grups de Ferreries, i ara baixa també per Mó, com la parròquia estava sempre amb el tema de la música, vull dir, hi ha molta connexió en aquest sentit. Molta gent es formava en els grups relacionats amb una parròquia, o es deixaven un espai per assajar, grups ja, estic xerrant de grups dels 80 i dels 90, vull dir, és curiós aquesta connexió, però bueno, no te vull interrompre.
1: Sí, no, i llavors m'he deixat una cosa que crec que és important dir-la, que jo en els 10 anys vaig entrar al seminari, i per tant en els 16 anys, que és quan jo vaig començar a aprendre a tocar guitarra i escoltar tot aquest tipus de música, jo estava al seminari estudiant.
0: Vale.
1: I per tant,
0: veus aquesta connexió.
1: Per tant, va ser el seminari, va ser un puesto on vam aprendre o vam captar l'amor per la llengua i per la música catalana.
0: Correcte.
1: I, per tant, he d'agrair en aquest... Mira, una vegada va venir en Raimon a cantar a Ciutadella, que nosaltres estàvem al seminari.
0: Olé.
1: I ja coneixia... No va venir al seminari, va venir a cantar a Ciutadella.
0: Sí.
1: I nosaltres locos per anar sentint Raimon, perquè érem fans d'en Raimon.
0: Ja.
1: I el rector del seminari ens diu, no, què dirà la gent aquests seminaristes han anat en el recital d'en Raimon. I tu, només hi va un parell que van ser més espavilats, van podar per una finestra i van anar sentint Raimon.
0: Caco, avui dia penses el mateix de tot el sentit del món.
1: Vull dir que hi havia poc aquesta mentalitat.
0: Vale. Ostres,
1: que nosaltres teníem aquestes inquietuds, però de dalt,
0: des de dalt
1: trobaven que era un poc escandalós, no? Que era subversiu, això.
0: Bueno, sí, va, coses. Sempre, lo nou sempre s'ho està un poc així.
1: Sí. Però bueno, que vam del seminari vam aprendre que estic inquietud per sa música, no només sa música catalana, sinó sa música en general.
0: Okay.
1: I per sa llengua.
0: Sí.
1: I s'amora per ser llengua.
0: Sí, sempre, bueno, bastant traduçat a anar al cançó.
1: Bueno, i després, estar vivint encara amb vam muntar un grup. Hi havia en l'associació de veïns, que és de Camí de Marrotes, uh-huh. Hi havia un grup de ball folclòric,
0: okay.
1: Que na Pilar Pons era l'animadora del grup de ball, del Camí d'en Barrotes, però no teníem músics.
0: Uh-huh.
1: I paral·lelament havien creat un grup de músics que és de Seixam. Que, bueno, que feien cançó popular i aquestes cançons que havíem recuperat. I també alguna, i na Pilar va dir, i per què no veniu a sonar o veniu a animar els balls que nosaltres fèiem? I després van començar a aprendre cançons de jotes i tot això.
0: Bueno,
1: aquí va ser on vaig conèixer en Miquel.
0: En
1: Miquel Camps, ens vam conèixer a Seixam, uh-huh. Aquest grup. Després, la Caixa va organitzar una activitat que és de la Caixa a les escoles, que consistia en que diferents grups, cada any un grup diferent, anaven a les escoles a cantar o a fer tallers o coses, no? I mos va contratar nosaltres, que fa poc que existíem.
0: Sí.
1: Perquè un parèntesi, nosaltres vam començar com a... No, que se ve després.
0: No te'n va davant. Ara estic xerrant, estic veient aquí un article d'en Bec Cardona nostre, que això és l'any 82, aquest tema de la Caixa. Ja estem en els 80s.
1: Molt bé, el 82. Sí. L'any que va néixer el meu fill, l'Ernest.
0: Així te'n recordes.
1: Exactament.
0: Correcte.
1: Val, per tant, llavors, el segon any que vam participar en aquest programa de la Caixa de les Escoles, uh-huh. Va ser quan jo me vaig incorporar en aquest grup,
0: vale.
1: Que encara no tenia nom.
0: Ok, eren uns
1: no
0: replegats.
1: En el grup Cares, Pinyota Pinyol, vale. encara no tenia, hi havia na Pilar, hi havia n'Ernest Ribalaiga,
0: okay.
1: I hi havia en Miquel Camps. Llavors es van retirar na Pilar i n'Ernest Ribalaiga, i com que mos coneixíem amb en Miquel, me va dir, que trobes si tu vens i continuem amb aquest programa. I des de la Caixa mos van dir, bueno, però us heu de posar un nom, perquè... I com que aquell any, justament, el tema, el taller que fèiem, eren les porquetjades, uh-huh. Hi ha una cançó, que no sé per mo si era tradicional o no, però Ferreries era tradicional, és millor, m'imagino que també, que quan mataven el porc una família, uh-huh. Que normalment no anaven els mateixos a matar el porc, el mataven o bé a un lloc o fins i tot a una casa. I després els fiats i fietes anaven pels carrers amb un davantal blanc i amb la coa del porc el penjàvem, fent la broma i el penjàvem a qualcú darrere. No?
0: Vale.
1: I pels carrers anaven cantant Pinyeta, Pinyeta, altres, i es fan nou, han mort el porc i no sé on, de Can Antoni a Nosa i Can Miquel d'Esforn. Totes les lletres feien referència en aquesta festa de les porquetjades. Bueno, i com que aquest any nosaltres el taller que vam organitzar era sobre les porquetjades, i vam fer tallers d'instruments fets amb canyes i tal i qual, van dir, mira, mos posarem de nom Pinyeta Pinyol.
0: I ve d'aquí

0: No, no, jo no sabia això, no, no tenia ni idea de que
1: tingués de... Sí, sí.
0: Vale, vale, vale. Muntar
1: però, de... però després, mm-hmm. nosaltres vam adaptar les lletres que no tenien res a veure amb les porquetjades,
0: sí,
1: i feien lletres que tenen a veure amb l'animació que feien nosaltres.
0: Efectivament, efectivament. Sí, sí, tot el tema que d'esport no el sabia jo.
1: I llavors, l'escoleta... Bueno, l'escoleta de mos Buscarets es van enterar que nosaltres fem aquest tipus de música i que tal, supos que a través del programa que del Gaixes a Escoles, i mos van dir, per què no veniu a l'escoleta i fèiem una festa de final de curs i tal i qual, i bueno, bé, i van replegar un parell de músics més, un tio que tocava el violí, un altre que tocava el banjo, un altre instrument. Bueno, era un grup, per l'ocasió era un grup més divers, era més... I bueno, i va ser un excitàs. I aquí vam començar, després a partir d'aquí va començar a haver-hi escoles o escoletes que ens van començar a contratar, els ajuntaments també es van entrar amb aquí, hi havia aquest grup, i bueno, i en fi...
0: Ja t'ho volia demanar un sobre sa... Com sorgeix l'idea de fer un grup d'animació específicament infantil amb cançons, però veig que és una cosa un poc orgànica, no? Que va sortir un poc, pues, estàvem fent això i va sortir un poc aquesta, va sortir d'una manera, supos que no gaire pensada, però veu que va seguint un grup d'animació infantil, que és una cosa que ocasionava, que a Menorca no n'hi ha cap més. Sí que a Catalunya i a Balears hi ha una tradició de grups així més infantils, però veig que és una cosa, no? Pues que estàveu un quants ajuntats en s'eixam, després va sortir aquesta ocasió de fer aquesta... És interessant com sorgeixen les coses.
1: Així és com va sorgir, i bueno, i de cada vegada teníem més
0: actuacions en aquestes, sí, sí, festes de...
1: Va tenir a lo millor 50 en un any.
0: Vull dir, sí, eh?
1: Que, sí. Quants estan dalt zona? I ara no.
0: Vale. Sí, bueno, clar, pues, devíeu rodar per totes les escoles.
1: I fins i tot hi va haver un carnaval que en 5 dies van tenir 7 actuacions.
0: Ulots,
1: en
0: 5
1: dies,
0: vas aguantar sa veu, bé?
1: No. Van quedar fes pols. Perquè solíem anar a Mo a fer, és a dir, a Mo mos contrataven el Dijous Jardí.
0: Sí.
1: I aquell any va coincidir que a Sant Lluís també volien que anéssim a actuar el Dijous Jardí.
0: Vale.
1: I van dir, bueno, aquí hem de negociar els horaris.
0: Almenys els horaris,
1: I tothom
0: sí.
1: ho volia a les 7. I van dir, mira, a Sant Lluís, que no teníem tant de compromís, i anirem a les 5.
0: Vale.
1: De 5 a 6, i després, o a les 6, per exemple. Bueno.
0: Sí.
1: I després a Moïn anirem un poc més tard.
0: Però això estava a prou, no ho vam fer anar...
1: Però muntar i desmuntar l'equipo.
0: Sí, que la gent no ho sap, però...
1: Muntar i desmuntar l'equipo.
0: Aquells equipos vuitanteros que eren tan enormes, no és com ara, que dos bafles ho aclareixes.
1: Per tant, muntar i desmuntar a Sant Lluís i després muntar i desmuntar a Moïn.
0: Correcte.
1: I proves i tal i qual, i va començar a cantar que a Moïn ja hi havia la gent allà que mos esperava, que no sabien que havia retrasat la cosa. Va ser... I la veritat, entre l'estrès
0: sí.
1: i l'esforç de cantar i d'animar i tal i qual, van quedar fes pols.
0: Sí, eh? No, més l'estrès a vegades que no una altra cosa, però aquestes coses se te tanca el coll i ja és...
1: I van dir, però mai més, eh?
0: Mai més dobletes, eh? No, un dos bolos en un dia,
1: si
0: no...
1: Si coincideix que a dos puestos mos demanen una actuació, han dit, bueno... ja estem compromesos.
0: Amb aquests primers anys, que supos que és quan vos ajudeu, ja, són del 83, per tant, el 90 o així vos devia ja veure les primeres actuacions a l'escola de mitjorn, a l'escola, no me'n recordo com es diu l'escola, però allà on anava jo. Teniu una formació ja un poc més estable, o seguiu sent un poc qui vengui...
1: No.
0: Sempre sou vosaltres dos?
1: Nosaltres vam continuar, Miquel i jo, durant uns quants anys. Després s'hi va incorporar un bateria.
0: Correcte.
1: Que jo coneixia perquè convivíem amb ell a Bellva, vivíem en comunitat a Bellva en aquell moment, que va ser el moment que van néixer els nostres fills també.
0: Correcte.
1: I el bateria, que era un tal Billy, li deien un Billy,
0: sí.
1: Després se'n va anar, es va enamorar d'una mallorquina, se'n va viure a Mallorca, ens va deixar, i després van fitxar

0: David Sintes, que era un jovenet de Ferreries.
1: Correcte, sí, sí.
0: Després ell també se'n van estudiar a Barcelona i llavors em sembla que ja va ser quan vam fitxar en Víctor, el meu germà.
1: Vale.
0: En Víctor. I en Víctor va durar bastant de temps. Jo crec que fins el 80, a veure, 82, el 94, per aquí.
1: Ah, sí, vale. Jo la formació que tinc com a sona de quan era petit eres tu tocant la guitarra, en Miquel, que tocaves guitarró, pot ser, o alguna cosa així? O...
0: Sí, sí, sí. En Miquel alternava entre guitarra i guitarró i, vale. I es nunut.
1: No? Ah, tot
0: per fer melodia, sí, jo fa la melodia de dues cançons, de Pinyeta Pinyol i de Susana, o Susana, aquesta altra polca. Jo fa harmònica, però en Miquel... com que no teníem teclat ni teníem una, ni sabíem tampoc fer melodies en la guitarra,
1: sí.
0: Amb un nunut, ell
1: sí,
0: feia
1: sí,
0: melodies.
1: Sí, sí. I... Que era un cazú, però era un nunut. T'ha de donar per la formació? Per
0: després, sí. Hi va haver un moment crític.
1: Ai.
0: Que va ser quan el PP va treure les eleccions, va sortir en el Consell
1: vale.
0: Sola.
1: Xerrant també ja dels 90, no? També, o...
0: Sí.
1: Sí, no? Sí, sí, jo tampoc som molt... Bueno, la gent que s'ho miri per internet.
0: I en Miquel diu, Nito, trobo que he de deixar el grup perquè ara tindrà molta feina en el grup.
1: Per motius polítics, ostres, sobre. Però jo tinc un... No duc tant anys com tu, però jo tinc un quest tocant per all, i sempre dic el mateix, els concejals de festes van i venen, però no tots seguim. Vull dir que al final,
0: sí,
1: vull dir, d'aquí
0: sí,
1: quatre
0: sí,
1: anys hi haurà un altre i ja m'ho veurà, que el que tu no m'ho volies. Però bueno, coses...
0: Amb els cas teu, amb els cas que fan cançó menorquina,
1: sí.
0: Hi ha molts de grups avui en dia. Ja,
1: sí, no? Sí, sí, sí, sí, però bueno, vull dir que sigui qui sigui, sempre és com...
0: En canvi, el nostre, com que... No,
1: ja, no, és que va, no tenen més entre combates remei. Bueno, bueno, anem a deixar els temes.
0: Una altra cosa que volia dir.
1: Digues.
0: Que amb Beb Portella,
1: sí.
0: En Beb Portella, quan estava dins l'Ajuntament, que organitzava,
1: tècnic, sí, sí,
0: organitzava activitats
1: i coses Mo,
0: culturals,
1: sí.
0: Etcètera,
1: sí.
0: Mos va organitzar un homenatge quan va fer, me sembla que eren 20 o 25 anys.
1: 25, que llegia por ahí, sí.
0: 25. Quan va fer 25 anys que havíem començat,
1: sí.
0: En Beb Portella mos va organitzar un homenatge que va fer venir dos animadors de Catalunya, i ho van fer a Freginal, que estava patadíssim de gent. Una cosa, però jo volava dalt un núvol.
1: Ai, que bé. Però,
0: dic, ostres, va ser impressionant. Va ser impressionant. I després un altre...
1: El 2008, mira, ara he vist.
0: El 2008 era això?
1: Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: Llavors.
0: I llavors... quan vam fer, bueno, l'Ajuntament de Mo mos va proposar de fer el pregó de les festes de Gràcia.
1: També.
0: Que també cercaràs quin any va ser.
1: Ah, bueno, no, però sí, ostres.
0: I...
1: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia.
0: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia, en altres dos, en altres balcó.
1: Ole.
0: En la guitarra i el guitarró.
1: I
0: després, en l'escenari que hi ha al costat de l'Ajuntament, que
1: sí.
0: Després s'alva una verbena i
1: sí.
0: Tal i qual, hi havia uns quants músics. Per exemple, en Beb...
1: Vale.
0: Amb Mercadal, per exemple,
1: sí,
0: amb
1: sí,
0: els baix,
1: sí,
0: després
1: sí, sí.
0: Hi havia un teclat, hi havia una bateria...
1: Sí.
0: I dos joves d'Esmortar, que havien conegut d'Esmortar, que mos solien contratar cada any també, però no per Fiat, sinó per joves més
1: sí.
0: Bé, i encara en guany hem anat, Esmortar.
1: Que guany.
0: Vull dir que estem molt agraïts en els joves d'Esmortar en aquest sentit. Bueno, idò, dos joves d'Esmortar fan... gestos que nosaltres normalment solen fer quan feien de so si vols aigua ben fresca,
1: sí,
0: gestos que feien, aquests dos s'encarregaven de fer gestos des de dalt l'escenari.
1: Que xul.
0: Bueno, i va ser una passada veure la plaça aquella de l'Ajuntament o de Santa Maria tota patadíssima de gent
1: sí.
0: I la gent que...
1: Adults i tothom, clar.
0: Oh, ostres, nosaltres clar, vam dedicar es pregó en els fiets de 50 anys.
1: Però això, el que t'ha de... Sí, sí, sí, sí. Vull dir, que ha crescut amb vosaltres, i clar. Sí, sí.
0: I per nosaltres va ser una passada que no te pots imaginar.
1: Ho crec, ho crec. Sí, sí, sí, sí, no m'ho puc imaginar. Sí, sí, quina passada. Ostres, però mira, gent que ha crescut amb vosaltres. Tornant un poc a sa vostra carrera, vull que m'ho xerreu de ses gravacions que heu fet. Vau gravar un casset en els estudis Somnis Blaus, m'assembla que és. Com va anar això? Perquè dueu anys ja de carrera, fins que us vau decidir a gravar alguna cosa. Va ser un poc per petició popular, em van falta un...
0: Jo no record si va ser per petició, si van ser nosaltres que volíem difondre les cançons, perquè clar, en aquell temps els cassets... estava molt a l'ordre del dia, en els cotxos, la gent posava els cassets, etc. I o si va ser en Beb Cardona, que era el qui tenia l'estudi de gravació, que m'ho va proposar, jo no me'n record. Però la qüestió és que era l'estudi de Somnis Blaus, en gravar aquest casset, bueno, i molt bé, m'ho va agradar així com havia quedat i tal, sí. I llavors van gravar un segon casset.
1: Un altre casset,
0: un altre casset, que era un tren petitó, perquè havíem afegit més cançons en el nostre repertori. I, bueno, i així vam tenir una vintena de cançons.
1: Perquè ara t'anava a demanar una curiositat. Un repertori de Pinyet i Minyol, vols quanta estona tocar? Una hora? O així?
0: Nosaltres, les actuacions solen ser d'una hora i mitja.
1: Una hora i mitja. I quantes cançons feix? Perquè, clar, són curtetes les cançons vostres.
0: Sí.
1: Bueno, les que tenen balls així llargs i tal.
0: Exacte, hi ha qualque cançó que
1: s'allarga.
0: Que s'allarga més, com, per exemple, Sota el pont.
1: Clar, sí, aquestes acaben durant.
0: Els pares i mares fan un pont i mesclar amb dues cançons, fent com un popurri.
1: Vale. Però quantes cançons tocau normalment un concert de... una actuació de Pinyet i Minyol?
0: No sé, una vintena.
1: Una vintena, tranquil·lament.
0: Mínim, sí, no, no, sí, sí.
1: Són cançons, ja que tens repertori. Què tal l'experiència de gravar aquests cassetes? Vau passar pena? Va estar bé?
0: Bueno, pena no, però vam fer unes quantes hores, eh? Vam fer unes quantes hores, perquè sí. Uns quants dies allà a gravar...
1: En els estudis. Qualque anècdota de la
0: encara que encara que el nostre era senzill...
1: Bueno, però s'ha de saber bé.
0: Un guitarrista, un ciutadellan, que sonava amb els Somnis Blaus en aquell moment, que m'assà que no recordo el nom.
1: Bueno, després ho posam.
0: I en Beb Mercadal també va oferir per sonar els baix, i no sé si ja ho havia dit en això.
1: Bueno, en la gravació no, sí.
0: Bé, hi havia bé, la qüestió és que després d'haver fet aquests dos cassets va sortir en el mercat a CDs.
1: Correcte.
0: CDs. Va dir, bueno, ara els cassets estan obsolets, això ja no ho compra ningú. Saps que ajunten amb els dos
1: cassets, cassets que van caure
0: amb un CD. Dic que el primer CD que vam fer...
1: Ja el teníeu fet?
0: Que es diu Pinyet i Pinyol. I després, me sembla que també hi ha un tren petitó, hi ha les dues... Com es diu això?
1: Les portades, allà.
0: Bueno, les dues portades estan en el mateix CD. I, bueno, el van començar a comercialitzar, el van vendre a les botigues de música i a botigues de llibreries i tal i qual. I després, quan en Miquel es va retirar i no he pensat a dir... Aquí hi ha un
1: altre...
0: un tall.
1: Sí. tranqui.
0: Quan en Miquel es va retirar, jo vaig dir... Això s'ha acabat.
1: Clar, és que és el que jo pensava.
0: Perquè en Miquel era... Nosaltres dos eren l'ànima del grup, tots dos. Jo pel tema, sobretot, d'animació. I en Miquel pel tema de segones veus, de guitarró, etcètera.
1: Sí, imatges de tots dos.
0: Érem emblemàtics tots dos, no? La bateria era... En van tenir tres o quatre de bateries.
1: Ja.
0: Bueno, i en Ernest esperaven la seva fieta, que ara té 14 anys.
1: Sí. N'Ernest...
0: N'Ernest, el meu fill.
1: Correcte.
0: Que ara toca amb el Pol de Gall.
1: Correcte, sí, que ara estan per allà rebentant.
0: N'Ernest me diu, ara que ha de néixer la fieta, ha de desaparèixer Pinyet i Pinyol. I dic...
1: Que bona. Pues sí.
0: Que proposes? bueno, jo sonaré amb altres. Dic, ostres, tio, fantàstic. Sí, si tu sones amb altres, la cosa continuarà, perquè jo encara me sento amb prou energies per continuar.
1: Ole.
0: I...
1: Olé, per xerrar li va tocar. I... que bona.
0: I bueno, va ser fantàstic. Olé. I la veritat és que m'hi sent moltíssim bé amb ell, perquè ell fa segones veus.
1: És un musicàs.
0: Toca la guitarra. Ell sona el baix en altres. Sí, sí. I quan jo davall per fer animació, quan davall de l'escenari per fer animació, ell agafa la guitarra i continua amb mi. I segueix fent segones veus. Jo amb sinalàmbric també cant. I bueno... I
1: heu continuat i teniu una altra generació de xavals que ha pogut...
0: Sí, i després n'Ernest tenia un amic que tocava el teclat, que en Sándor,
1: sí, també, clar.
0: Que també és de Ferreries,
1: sí, sí.
0: I el van convidar perquè vingués a sonar. I bueno, en Sándor...
1: Aquest també un altre,
0: feliç, no?
1: Un altre
0: caràcter de música. Li agrada la música, li agrada les coses alternatives, i li agrada...
1: Que guai.
0: Bueno, i... La veritat és que fantàstic. A més, és tècnic.
1: Sí, clar.
0: I per tant, mostrar-vos les castanyes del foc amb el tema de sonoritzar.
1: Pues sí, sonoritzar sí. Sí, sí, no? Tots hi guanyem. I així, el Pinyet de Pinyol segueix funcionant.
0: I després, en Víctor, el meu germà, hi va haver un moment també que va dir, jo ho he de deixar perquè ja no estic en condicions, tal i qual. Bueno, i un germà d'en Sándor, que toca,
1: ah, clar,
0: que toca percussió en la banda de música de Ferreries.
1: Correcte.
0: I també sona la bateria amb un altre grup, que no sé què es diu.
1: Sí.
0: Li van proposar i era encantat.
1: Olé.
0: Pues bueno, ja de manera que ara som quatre.
1: Quatre, i tenim un teclat allà, un altre color.
0: Un teclat que fa melodies. Que fa... I a més, en Sándor sona saxo.
1: També
0: de manera que quan d'insistiu, hi ha un moment donat que feim el jaleo per els fets, que no poden participar en el jaleo que fan a la plaça.
1: Correcte.
0: I en Sándor sona el jaleo amb el saxo, que és una passada,
1: que
0: està molt bé.
1: Que
0: bé, en aquest moment és el punt... culminant de
1: l'actuació. Molt bé.
0: I llavors aprofitant per fer el Boogie Boogie, ja. Que també és una cançó...
1: animada, rockera. Sí.
0: I la gent segueix allà... Bueno, i així quasi, pràcticament acabam l'actuació amb el Boogie Boogie i es passi-ho bé i tot això.
1: Sí. No. Res, i se te veu, només xerrat, ara t'anava demà sobre el futur, però se te veu molt animat encara amb les teves sessions, te veu amb ganes de continuar. Vull dir que sembla que tenim Pinyet de Pinyol per a rato, no? O no?
0: No ho sé.
1: Bueno, sí, al final no ho sap ningú,
0: veritat,
1: això. Però...
0: jo estic en forma.
1: Sí, ja
0: gràcies a Déu, tenc salut,
1: ja
0: tenc salut encara... bé,
1: sí.
0: I bueno,
1: i teniu, teniu qualque actuació pròxima hivern, fes un bon
0: ara mil. Tenim la pròxima que tenim ja és per Nadal que ens han contratat a l'escoleta de Ferreries les Ronelles, perquè ens vam contratar per la festa de final de curs, que sol ser lo normal,
1: sí.
0: Però justament nosaltres estàvem compromesos a un altre puesto.
1: Que no donava abast.
0: I els hi van dir que no, per no repetir allò de fer dues rotacions seguides. Bueno, i ells van contratar, no sé què devien fer.
1: Vale.
0: I com que no hi van poder anar en aquell moment, ens van dir, si per Nadal hi podríem anar, que sol, el mateix ja va passar l'any passat.
1: Vale, és que no donava abast, és que heu de ser que vos un mànager...
0: Clar, per Nadal no el mateix, perquè ho fèiem a interior, dins l'escoleta, que és un espai bastant reduït,
1: sí.
0: Els pares entren i escolten i tal, i fèiem alguna cançó de Nadal, i també, per exemple, Jingle Bells, jo què sé, vull dir, cançons així, que tenen un poc animades.
1: Pues res, Nito, no te vull enredar més, perquè el tonto està xerrant una bona estona i m'has contat tota la història de Pinyet de Pinyol, des dels inicis fins ara, que seguiu forts i seguiu amb ganes de continuar. Res, un plaer, i m'anàvem amb una altra cançó vostra, aquest bugui-bugui que xerràvem, així amb
0: molt
1: aquesta
0: bé,
1: guitarra.
0: Sí, fantàstic.
1: Roquera, gràcies, i que hi hagi Pinyet de Pinyol per molts anys més, espero.
0: Bueno, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat, i mira, és una forma també d'agrair a tota la gent que m'ho ha seguit fins ara, des que eren al lots fins que són pares i algun avi
1: que
0: ja acompanyava els seus petitons quan eren pares només. I la veritat és que m'ho sentim molt a gust a les nostres actuacions i encantat.
1: De... Un grup de quasi 40 anys ja, Lluís, o no? Si és 25...
0: A més, tu, més, perquè a veure, el 82, quan va néixer l'Ernest...
1: Sí.
0: Ja funcionava el grup, 20, sí, sí, 42 sí. d'anys ara.
1: Ostres, tu, pues...
0: Vull dir que em fa... Ostres, jo què sé.
1: Algú de fer per 50 aniversari, tio. Jo, sí. Ostres, si necessites un guitarrista serem, flac, ja m'ho dius, eh?
0: Serem com, com aquells del mitjor, que es diuen...
1: Com els huracans, tio. Sí, sí, ostres. Sí,
0: els huracans
1: sí, sí.
0: han fet els 50 ara, no?
1: Han fet els 50, sí, sí, quan, sí. Quan, quan, que heu de, som, heu de...
0: Som més veterans que nosaltres.
1: Un poc més veterans que vosaltres, un una mica més. Sí, sí, sí. No, bé, bé, està, que hi hagi música, que hi hagi carrera llarga, que se vol dir que la música funciona,
0: sí, sí,
1: i que la gent té ganes de ballar, tinguin 5 anys o 50, com el públic sí, sí, d'Huracan. Sí.
0: Tenc un cunyat que viu a Castell que me diu... que em diu, bueno, no facis com un Julio Iglesias o com no sé quin altre, com un Rafael, que són impresentables però encara canta.
1: No, hi ha color. Sí, no fotis. Bueno, Nito, un plaer, moltes gràcies. Fins a propera.
0: Molt bé. Adéu.

ja s'esvaeix. Faig silat per tu mateix, et cerques en els altres. I quan et veus t'amagues, no vas voler escoltar-la.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisca Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé en els pobles, supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Tes mànecs entrenaments milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp són aules i esteu accent poesia. De

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronji no puc sortir. Cusilet petit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas que a mi de Saforana m'he perdut i m'ha anat de xucluc. Unes vísties d'un ossoll, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren